toi des parts sans sucre ou sel. Ah, s'il n'y a pas de savoir si

s'il n'y a pas savoir si vagues finiront par nous arrêter.

s'adorm i les punxes quan s'alleva, se la bruga es per coixir, per llençol les gavarreres, les penes venen i van, i les hores van i venen, i ell diu, ensenyant les dents, no em fa res.

desert, amb 39 de febre. La lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix, em desvetlla d'un son feble, em toca el braç i diu: s'ha mort en Michael Jackson.

Masaki es desperta pensant que el pitjor ha passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix i després...

temps particular, d'una època, no m'ho creureu de recordar. En aquell temps, festa d'amor, tot va començar al mig d'un hort.

La faldilla de l'Alba és molt curta i la Sandra se'n va com un suc, que no suporta la seua presència, sense nota aigua freda al meluc. L'Alba no és verge ni és bruna, i quan pica l'ull es cauen tots a coin d'amor, que fas perdre la raó. Per no sentir-se sola i despullada,

princesa de cabells rossos i ocells al cap. Però ara me n'he d'anar amb els meus drets bruts i els teus drets.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Canavelles, 95.5.

cabo el temps com un lladre sobre tu. T'acompanya, t'esgarrapa, així tu ja no hi és. Cada passa no t'esmena ni un mareix. En moments bons, amb altres morts, i tan sovint res a fer. Seuré damunt d'alguna pedra, esperaré tranquil·lament. És de covards posar-se a córrer i jo mai no ho faré. Aquesta alçada de la història no em fa por quasi bé res. I que el destí faci la seva aposta ja m'està bé. I que el destí faci la seva aposta ja m'està bé.

feliç immens. No hi ha neguit, cobert de llum, tot té un sentit. I quan el temps ve m'esgarrapa,

0: Radio Arrels, som les 6.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Ahir tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assoleat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albert fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. I fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al Capcí i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaüí, Canet, 17 a Portvendres i els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència. Que la prudència no ens faci traïdor.
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
5: Una hora 100% en català.
6: Radio Arrels.

0: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
1: El que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Fa poc hem parlat de com cridar els animals i de com menar un cavall. I bé, avui seguim parlant de cavalls. Comencem pel més fàcil, la família. El cavall, el mascle, l'egua o l'euga, que és la femella. El pollí, el petit del cavall. Hi ha també el poltre, que és un cavall o un euga jove. Si l'animal té un o dos anys, se li dirà sobreany, en un sol mot, sobreany. I de 3 a 4 anys se li diu un terçó, amb ce trencada. El curser era el cavall que a l'edat mitjana servia en els tornejos i batalles, talment com el destrer. Un rossí o una rossa és un cavall dolent, vell i flac, talment com una perranya. El cavall semental serà destinat a la cria. El poni és un cavall de talla petita. I escolteu aquests que poden ser útils si jugueu al Scrabble. L'haca, H-A-C-A, és un cavall petit, que no passa d'1,48 m. I una mica més alt que l'haca hi ha la canea, sempre amb una H al començament. D'un cavall difícil que acostuma a aixecar les potes, a tirar guitzes o coses, se li dirà que és quit. Tira guitzes amb una Z i cosa amb una C trencada.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres a 6 de maig a l'hora ara dels informatius i comencem explicant-vos que la nova línia de TGV entre Perpinyà i Narbona continua generant debat a Catalunya Nord i al Llenguadoc sobre com s'ha de construir aquesta línia. Dilluns hi va haver una reunió pública a Fitur, a Occitània, per discutir com s'ha de construir la via en el moment que travessi el massís de les Corberes. Informa Albert Noguer.
8: L'opció de fer la via en superfície és la més econòmica, però tindria desnivells molt grans i no hi poden circular els trens de mercaderies. Una segona opció és un llarg túnel entre Ribes Altes i Rocafort de Corberes. Aquesta opció permet travessar el massís en menys de 3 minuts, però comporta construir 12 quilòmetres de túnel en un massís càrtic amb un llac interior. I la tercera opció és un híbrid amb viaductes i túnels.
7: Gràcies, Albert. Canviem ara de tema perquè l'Agència Regional de Salut fa una crida a la vigilància per l'arribada a Catalunya Nord del mosquit tigre, que prolifera especialment en aigües estancades. El mosquit tigre és transmissor de diverses malalties com el dengue o el chikungunya i per aquest motiu l'Agència de Salut fa una crida a eliminar les aigües estancades, especialment després d'episodis de pluja intensa com els d'aquesta setmana. I la campanya de l'albercoc d'aquest estiu a Catalunya Nord es preveu dolenta, amb un volum de producció reduït a causa de les condicions meteorològiques adverses durant el començament de l'any. Una comissió d'experts de la Cambra d'Agricultura va examinar ahir diversos camps d'albercoquers per fer un balanç de la situació. El procediment preveu l'elaboració d'una demanda per sol·licitar indemnitzacions a través del dispositiu d'indemnització de solidaritat nacional per pèrdues de collita. La tramitació d'aquest document finalitzarà el mes de setembre, un cop s'hagi completat la campanya de recollida. I canviem de tema perquè s'ha desmantellat una xarxa de contraband de cigarretes entre Andorra i Catalunya Nord. 13 persones han estat detingudes entre el País dels Pirineus i Perpinyà acusats de contraband. La investigació ha durat 2 anys i les autoritats han detectat 2 combois setmanals que transportaven entre 500 i 1.000 paquets de cigars cada un. Els beneficis es quantifiquen en diversos milions d'euros. I no gaire lluny d'Andorra, la seu acollirà dimecres que ve una jornada de debat sobre la innovació social pel futur sostenible del Pirineu. Hi participaran experts i agents del territori sota l'organització de l'INEF, que és el Centre de Formació d'Esports de Muntanya de la Seu. L'objectiu d'aquestes jornades és plantejar quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya, fortament condicionats pel turisme d'hivern. I també fem un punt d'agenda perquè el Soler acollirà el diumenge 12 de maig la tercera cursa solidària per la recerca mèdica. La cursa l'organitza Venjo la DNI, una associació creada pels familiars de Lian, un nen del Soler que pateix la malaltia minoritària de la DNAI. Ingrid Filiatra és la seva mare.
0: És una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis en bicicleta. L'idea és que hi hagi dos recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Hi haurà paradetes i tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
7: I completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
1: Bon dia. Ahir tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assolellat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nuvolosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albera fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. I fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al Capcí i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Ia, 20 a Taltaüí i Canet, 17 a Portvendres i els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència, que la prudència no ens faci traïdor.
4: Radio Arrels, en veig, 93.1.
5: Escolteu Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
5: Societat, a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: L'associació Venjo la DNI organitza per tercera vegada una cursa solidària al Soler per recaptar fons per la investigació científica d'aquesta petita malaltia. Tenim amb nosaltres la Ingrid Filiatra. Bon dia.
0: Bon dia, Miquel.
7: Que Ingrid, ets la mare de Lian, que té aquesta malaltia a la DNI, que ja ho hem explicat alguna vegada a Ràdio Arrels, però fem una mica un petit repàs per si algú no ens va escoltar les últimes vegades. La DNI és una malaltia minoritària que tenen pocs nens al món, no?
0: Sí, potser hi ha ara 6.000 infants en el món que tenen aquesta malaltia. La DNI, o distrofia neuroaxial infantil, és una malaltia neurodegenerativa incurable amb símptomes com Alzheimer o Parkinson sobre infants. I el meu fill Jan, que té 13 anys, té aquesta malaltia. És una malaltia genètica i tenim esperança que es curi un dia.
7: De fet, el Jan té la malaltia, dins de ser una malaltia petita, és una malaltia que a més té una mica estranya, perquè de fet amb ell el desenvolupament de la malaltia sembla que sigui com més lent, no?, que el comú.
0: Sí, és una forma atípica de la malaltia, molt més lenta, per això que tenim esperances per un futur per ell. En la forma clàssica de la malaltia, l'infant es desenvolupeix normalment i a partir de 2 anys potser comença a anar enrere, és a dir, que ha començat a caminar i perd aquesta capacitat de caminar, de moure, els muscles s'estan distrofiant i després perden a poc la capacitat de parlar i de menjar, amb una mort prematurada als 10 anys, més o menys. Ell ja en té 13, encara camina, encara va a l'escola, una escola adaptada, però, i és un nen que és un petit guerrer perquè va a veure els diferents especialistes cada dia i vol un futur com qualsevol nen.
7: I una de les coses que feu des de fa anys amb aquesta associació és recaptar diners per la investigació científica, i un d'aquests actes és una cursa solidària, com dèiem, que fareu el dia 10 de maig al matí. Aquesta cursa ja arriba a la tercera edició. Ens pots explicar una mica com es passa tot plegat?
0: Sí, és una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis en bicicleta. L'idea és que hi hagi dos recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Comencem tots al mateix moment al llac del Soler i hi haurà paradetes, doncs un stand per explicar la malaltia i la nostra associació, les nostres accions. També hi haurà paradeta amb un bar, amb venda de pastissos. Hi haurà associacions com Courir 66, que estarà aquí també per proposar a fer conèixer la seva associació justament per barrejar un poc l'handicap amb justament la solidaritat. I tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
7: Qui vulgui venir, això dèiem que és el 10 de maig des de les 9:30 del matí al llac del Soler, es pot apuntar ja prèviament amb un formulari d'Eloasó, no?
0: Sí, si mires per Eloasó, busques Vaincre la DNI Solidari Run, tercera edició, es pot comprar entrades, estan en preu lliure, a partir de 5 euros podeu donar tot el que voleu i hi haurà un escalfament musical, no l'he explicat, també hi haurà una animació en francès i en català allà, doncs serà un bon moment, podeu venir disfressats, vull dir, és un moment de compartir i de passar-s'ho bé, doncs no dubteu a venir aquell dia amb família, amb amics, amb col·legues de feina, no dubteu també a parlar-ne a la vostra feina o als vostres entorns, perquè sigui una cursa solidària, però també que sigui un èxit, necessitem l'ajuda de tothom.
7: De fet, hem dit que arribava la tercera edició la cursa i en els últims anys heu anat, del primer al segon any vau guanyar molta gent, o sigui que suposo que també preveieu que això, que cada vegada s'hi animi més gent, no, amb aquesta cursa?
0: Sí, és que pel moment només hem tingut bons retorns de les coses, la gent estava molt contenta. El primer any hi havia potser 100 persones, el segon any 200 i esperem arribar a 300 o 400 aquest any. Hi havia gent disfressada, tothom estava supercontent i un bon ambient i el lloc és bonic també, doncs no dubteu.
7: Tot això dèiem que és per la recerca científica i, de fet, aquests diners que guanyeu com a associació els envieu a una fundació, això és a Estats Units, no?
0: Sí, es diu Inacure Foundation i és una associació que treballa especialment sobre aquesta malaltia, la distrofia neuroaxial infantil, i hi ha diverses associacions en el món que dona justament a aquesta, i perquè treballen també amb científics i estan a punt de trobar un remei que ja han provat sobre ratolins i cal esperar que sigui acceptat per la Food and Drug Administration per fer les proves clíniques sobre infants. Donc estem més a prop que mai i per això ens podeu ajudar.
7: I de fet, Ingrid Filiatra, a la gent que no pugui venir el diumenge 10 de maig també hi ha maneres de col·laborar, doncs, amb aquesta cursa solidària, no?
0: Sí, totalment. Es pot fer un do, si mireu a l'Eloasó Vaincre la DNI, podeu fer o un do per l'associació i podreu rebre un rebut fiscal perquè som una associació de llei 1901, o també es pot fer també una comprada d'entrada zero, és a dir que podeu comprar una entrada i no venir i és rebut com un do i això ens ajuda també a avançar en la recerca.
7: Doncs recordem aquesta cursa solidària que sortirà del llac del Soler el dia 10 de maig al matí, això és un diumenge, i és aquesta cursa per l'associació Banco La DNI. Ingrid Filiatra, moltes gràcies per
0: atendre'ns. Moltes gràcies, Miquel.
4: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
5: Sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Radio Arels.
9: Dins el quadre d'Identicat 2026, l'associació Aeronau de Bau proposa el dijous 14 de maig, a partir de 17 hores, a Pesià de la Ribera, la Diada Castelleres de les Colles del Nord, amb els paiagos del Conflent i els castellers del Riberal. Això serà seguit d'una animació per la mainada, una animació musical per la mainada i pels pares i pels altres. Doncs, us esperem nombrosos a Pesià de la Ribera aquest dijous 14 a partir de 17 hores per Identicat 2026.
10: Rosselló,
11: Vallespí,
10: Conflent,
11: Cerdanya,
10: Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 6 de maig del 1988 neix Ivette Nadal a Granollers. A partir dels 3 anys ja va ser iniciada a la música clàssica. A la preadolescència, l'Ivette es va interessar pel rock, els cantautors i la poesia. Amb 14 anys va escriure les seues primeres cançons i amb 17 va decidir enregistrar el seu primer disc, Guerres Dolcíssimes. Al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb molts artistes com Gerard Quintana, David Rossell i Manolo García. En el seu quart disc, Tornar a Mare, Ivette Nadal tracta del trastorn alimentari contra el qual estava lluitant. Destaquem també la col·laboració amb Pascal Comelada, primer amb arranjaments de temes de Nadal fetes pel músic de Serret i seguit per un àlbum complet de 14 temes. Escoltem ara No sé on, l'adaptació al català del tema de Pascal Comelada i Peggy Harvey amb la veu d'Ivette.

0: Fins aquí No sé on, amb la veu d'Iveta Nadal i la música de Pascal Comalada.
1: Radio Arels, a Prada, 95.5.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Radio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Norbert Narac i Cairol, del Soler. Poeta, home de ràdio i de premsa, músic, actor. Va ser, suposadament, el creador d'un personatge molt cèlebre que cada setmana escrivia cròniques corrosives i divertides sobre l'actualitat a la Semena. Dic suposadament perquè les cròniques eren signades per la Celestina, no per ell. Però va ser ell que un dia va anunciar a Radio Arrels que la Celestina deixava de publicar a la Semena i passava al Fissó.
3: Era previst, ho vaig dir, quan el grup Midi Libre, i doncs l'Independent, va crompar la setmana. Hi ha hagut molt de conversacions, ben entès, i la gent se demanava si tenien de se quedar en aquest diari o no. I per això pensava que on tiríem a escriure i com podríem fer passar coses si tothom fugia, perquè hi havia pares d'altre, excepte el fiso, justament. Jo vaig escriure quan l'Independent donc va crompar la setmana, vaig escriure que Celestina se quedaria independenta i que si ara qui hi hagi qualsevol problema s'aniria al fiso. Això era clar. I aquesta setmana m'han tallat un breu mic.
2: T'han censurat, vols dir?
3: Censurat, sí. No se diu com això.
2: Sí, sí.
3: I aquesta era una broma lleugera, jo em pensava que era lleugera, que deia que el meu gat havia pas espiat la publicitat que se feia ara.
2: Ha adreçat als gats.
3: Ha adreçat als gats,
2: sí.
3: Perquè era en train de llegir el fisso. I això ha estat censurat.
2: Era simplement això, deia això.
3: Doncs. Simplement això.
2: Aleshores cal pensar que l'empresa de l'Independent, del Midi Libre, doncs, ha censurat aquesta petita notícia perquè es referia al fissó. És tot,
3: exactament,
2: no?
3: Exactament. Mm-hmm. I per això és interessant de veure que el fisso fa por a un grup com el Midi Libre. Mm-hmm.
2: Fins ara havies tingut algun problema, alguna indicació, alguna suggestió referent al que havies d'escriure o havies escrit lliurement?
3: Lliurement.
2: A la Semena.
3: Sempre lliurement.
2: A la Celestina podem anunciar que passa al fisso?
3: Ho ha dit la Celestina. Mm-hmm. Jo li demanaré,
2: mais
3: com ho ha dit, potser sí. Que ho farà.
2: Sí, sí.
3: D'escriure dins el fisso.
2: Norbert Narac, anunciant que la Celestina deixava la Semena i passava al fisso, va morir el 2009 als 55 anys.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
7: Iu Escapa, bon dia.
8: Bon dia.
7: Des de quan es festa el 8 de maig?
8: S'ha festejat de seguida. I va bé. Se puc comentar, hasta durant aquests festejos extraordinaris, hi va haver un incident a Argèlia terrible, que és el principi, pot ser, de la guerra d'Algèria. Quan tothom festejava això, i cal recordar que molts algerians havien participat de l'exèrcit francès, que s'havia constituït allà, reconstituït allà, van participar al debarcament de Provença, i a la campanya d'Itàlia. I tota aquesta gent se passejaven feien la festa i a França havia de fest de la fer amb banderes d'Algèria, no? Perquè ja hi havia gent que volien almenys autonomia i alguns ja independència. I un jove va sortir una bandera d'Algèria i un policia francès el va matar. I això va desencadenar a Sétif unes represàlies terribles que se va amagar molt de temps. Hi va haver molts morts, molts algerians i també dins dels francesos que vivien allà. I donc és considerat pels historiadors al dia d'avui com el primer avís de lo que serà més tard la guerra d'Algèria. I si no, per tot arreu se va fer una festa. Hi ha fotos a Perpinyà on la gent balla la sardana, al Pal Mariom, al Buig de maig de 45. Sí. I jo penso que en tots els pobles, a Pesià, per exemple, s'hem trobat fotos així, on hi ha un desfile cap al cementeri, cap al Monument als Morts, amb la gent de la resistència, amb les escoles, amb el capellà, doncs hi va bé de tots els pobles, pensi d'Europa, perquè és pas únicament a França que va passar això, a Itàlia se va restar un poc abans, però per tothom hi va bé aquestes festes que van continuar i que eren importantíssimes fins al moment on hi havia encara la gent de la resistència, la gent que havien integrat l'exèrcit, o havien fet resistència, que havien patit de les persecucions nazis. I jo, quan era petit, les escoles, tothom, totes les escoles i tots els alumnes de les escoles, tothom anava amb un desfile enorme cap al Monument al Mort, que és dins d'un cementeri a Pesià, perquè a baix del Monument al Mort a Pesià hi ha soldats enterrats de la Primera Guerra Mundial i hi ha també alguns de la Segona Guerra Mundial, que n'hi va haver molt menys a Pesià, els tres que van ser morts durant la Primera Guerra Mundial, però durant la Segona Guerra Mundial, però aquests gens són enterrats de baix del Monument al Mort a Pesià. I això fa que hi havia un desfile enorme, després amb un aperitiu a l'Ajuntament, i tothom feia veritablement una festa. Era un dia veritablement de festa. Ningú treballava, tothom se n'estava de treballar. Era una vergonya, perquè Pesià era un poble de pagès, i és estat una vergonya de veure una persona treballant al Buig de Maig en aquest moment. I, mentrestant, aquesta gent desapareixien, no?, per l'ús de la vida, simplement. Ara i en queda pespús, mentrestant aquesta gent desapareixent. La commemoració s'ha fet també, però cada vegada amb menys persones. A un moment donat, les escoles, per exemple, almenys a Pesià, no venien. I ara fa un temps que hi ha hagut una recuperació del banc de les escoles, perquè hi ha una coral a les escoles i tots els nois i les noies de la coral venen a cantar un cant de pau, i acaben cantant la Marsellesa, ben entès, però sovint hi ha una mestressa que un parell de mestresses que els fan treballar, i que hi ha també un cant d'un francès, un anglès, un català, que parla de pau, i voleu de pau i de convivència entre la gent. Cada vegada hi ha un parlament de l'alcalde. Durant molt de temps, a Pesià, l'alcalde va ser el principal de la resistència. Va ser elegit en 45, quan hi va haver la primera elecció lliure, perquè durant el temps de la guerra eren gent que eren llestats, i pas elegits, llestats per al govern de Pétain. Aquesta gent els van posar a la presó durant 6 mesos almenys a Perpinyà, a la Ciutadella, i van tenir 10 anys d'inhabilitació ciutadana. No podien votar o ser funcionari i tot això. L'alcalde fins als anys, pensi 90, un poc abans, l'alcalde era el resistent que era el responsable de la resistència a Pesià. Tot això, ben entès, ara els joves, alguns, se passi sur enterats i qui ha vingut la Segona Guerra Mundial. Això em calria preguntar a alguns alumnes i segurament que tindrien sorpreses, no? I donc se fa un desfilat molt, molt interessant, encara per dia. Jo crec que en molts pobles també se fa qualcom. I se fa també una crida a la pau i jo diria, l'acceptació de l'altre de viure junts, almenys a Pasià, eh? Si pas ara, amb el resultat de les eleccions, si se va per tots així, pot ser que alguns aprofiten per fer una mena d'elogi d'aquest patriotisme tancat que em sembla molt perillós, per això, i donc tot això continua, però ben entès ara, la gent que volen treballar, que treballen, la gent, hi ha un canvi radical per rapport a el que s'ha fet dins dels 50, 60, i ja fins als anys 70, almenys.
7: Moltes gràcies, si ho escapa.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
9: Bon dia. Allí tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assoleat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albera fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. I fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al Capcí i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaú i Canet, 17 a Portvendres i als Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència. Que la prudència no ens faci traïdor.
1: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
10: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
11: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
12: Bon dia.
11: I ja vam parlar una mica de la tenora per explicar que no va ser Andreu Turón qui la va inventar, però ara volíem parlar una mica més de l'instrument en si.
12: Bé, d'aquí, a partir del moment on es considera que l'instrument no és inventat en 1949, ara podem fer la història de l'instrument. Es sap que aquest, més o menys, en tot cas, el predecessor d'aquest instrument ja formava part de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de xeremaires, si arribaré, que feien la sortida dels consulars a Perpinyà, on es sap que hi havia 4 oboes xeremaies catalanes que tocaven. Possiblement 2 primes, 2 tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garret, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà, 1840, tenim 2 contractes de cobla a Illa de Tet, molt i molt interessants, dins el qual trobem la bourrasca, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenor, tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turón, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre, tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument turong. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu a comprar-li la seva tenora. El que no és cert i que és llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
13: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turón, el Valentí és un home nascut al 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la borrassa, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus, una campana segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turón, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí. Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboe clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turón, que també és el cas per la tenora. Doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall. De metall i de dues claus. Jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional, i que les claus tapin al capdavall.
11: Que sigui el punt de les claus.
13: Sí, al capdavall, però l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852 i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades, per tenora, si no em falla la memòria, hi ha muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una turon. Per exemple, en fotos, quan van crear Elio Gabal a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, a Ceret. i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
12: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Touron abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Touron tindrà una influència molt forta, això ho parlo també al València, però és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, si es passaven un mes o no sé com feien, teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes d'instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenor, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però és que durà molt i molt de temps amb l'Andreu Touron. És veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
4: Arrels del Vallespí.
5: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.

0: Avui des del nostre estudi de Ceret parlem menjar local i presentem receptes típiques del Vallespí a l'antena de Ràdio Arrels i per això estem amb en Joan Iglesias i el Miquel Arnau Díaz del Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Paula. Doncs si teniu gana, pugeu cap a l'Alt Vallespí o aneu cap a la Cerdanya. A la Cerdanya hi trobaríeu trinxat, a l'Alt Vallespí hi trobareu trufes enclastades o trumfes enclastades. Llavors, la recepta és molt, molt simple. Trumfes bullides amb col, cal que sigui d'aquella col blanca, o si no, ben bé... Sí, cols de cabdell, que en diuen cap allà dalt també, aquelles cols de cabdell, tot ben bullit i llavors enclastat, que voldria dir xapades, rabillades per la paret, però la tia el que fa, les esclafa així, les enclasta, xac, amb una cullera, les agafa, xac, les torna a rabillar dintre d'aquella plata de servir i després, doncs, en una espècie de paella, de panna, fa doncs, sofregir una mica d'all, una mica de cansalada, rostissons fa rostissons amb all, i doncs quan queda ben fregit rostidet, aquests rostissons rostidets, els bolca en aquell puré que ha fet enclastat, i llavors ja hi ha la sal de la... dirien dels rostissons, hi ha el pebre, i això queda boníssim, queda amanit amb aquest oli sortits de la paella. Vet aquí, trufes enclastades de Costoja.
0: Hi ha alguna diferència entre aquestes trumfes enclastades de Costoja i el trinxat de Cerdanya?
2: Jo me sembla que no. El més complicat és que un cop has fet aquestes trumfes amb la teua vendresca, això i allò, s'ha de fer rossejar un xic. Doncs és a dir que un xic rossejar i el que és el més complicat i que jo sapés fer és que s'ha rossejat d'un banc i després s'ha de girar la panna i això sempre no perdi la meitat. Tant punt vull girar la panna per fer rossejar de l'altra banda, me s'escapa de per tot arreu. Això és el més complicat que tinc per fer el meu trinxat.
1: El que vaig notar, jo que he anat notant, és que no la tornen pas a posar, diríem, la paella per rossejar. La serveixen així i amanides, doncs, aquestes trumfes enclastades amb col blanca, amb els rostissons i el suc. I només això, vull dir que no fan pas com aquell, el trinxat, doncs pot ser això, que el fas, el gires, el vas sofregint, que quedi una mica sucarrimat, una mica, m'entens, com una mica... com una crosta, i llavors fa com una espècie de truita, que després sí, has de capgirar, tombar la truita, i de vegades t'escapi, puf, ja se'n va als fogons. Aquí.
0: Moltes gràcies.
3: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
4: Living like a refugee, it's not easy.
5: Yeah.
4: You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it.

0: really not easy.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
4: La circulació atlàntica s'alenteix i potser ja és massa tard per actuar. Bon dia. L'Atlàntic amaga un dels mecanismes climàtics més crucials del planeta, la circulació de retorn meridional de l'Atlàntic, coneguda per les seves sigles en anglès, AMOC. Aquest sistema de corrents oceàniques transporta aigua càlida des dels tròpics cap al nord i retorna l'aigua freda cap al sud, mantenint Europa en temperatures habitables i regulant els patrons globals de precipitació. Connectat a una xarxa encara més àmplia de corrents marines, l'AMOC també distribueix nutrients i carboni per tots els oceans del planeta. Ara el canvi climàtic d'origen humà amenaça amb desestabilitzar-lo de manera irreversible. El desgel accelerat de Groenlàndia i l'increment de les precipitacions introdueixen grans quantitats d'aigua dolça a l'Atlàntic Nord, reduint-ne la salinitat i dificultant l'enfonsament de l'aigua superficial, que és el veritable motor de la circulació. Aquest procés té un efecte pervers. Com que l'AMOC s'alenteix, transporta menys aigua salada cap al nord, diluint encara més l'oceà i accelerant el seu propi declivi. Les dades del sistema de monitoratge ràpid, operatiu des de 2004, mostren que la força de l'AMOC ha disminuït, confirmant les projeccions dels models climàtics. Però el debat científic sobre si s'arribarà a un col·lapse total és intens. Estudis recents del 2025 indiquen que el punt de no retorn podria assolir-se al voltant dels més 2,5 graus d'escalfament global, un llindar que podria arribar en les properes dècades. Les conseqüències serien profundes. En un escenari d'emissions mitjanes, les temperatures extremes podrien arribar als menys 20 sota zero a Londres i fins a 48 sota zero a Oslo. El sistema monsònic s'alteraria greument i el nivell del mar pujaria de forma accelerada a les costes de l'Atlàntic. A més del col·lapse de l'AMOC, no seria un desastre aïllat, sinó el detonant d'una cascada d'efectes climàtics globals difícils d'aturar. I l'escalfament global continuaria de totes formes, tot i aquest refredament del nord d'Europa.
2: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres a 6 de maig a l'hora ara dels informatius i comencem explicant-vos que la nova línia de TGV entre Perpinyà i Narbona continua generant debat a Catalunya Nord i al Llenguadoc sobre com s'ha de construir aquesta línia. Dilluns hi va haver una reunió pública a Fitur, a Occitània, per discutir com s'ha de construir la via en el moment que travessi el massís de les Corberes. Informa Albert Noguer.
4: L'opció de fer la via en superfície és la més econòmica, però tindria desnivells molt grans i no hi poden circular els trens de mercaderies. Una segona opció és un llarg túnel entre Ribes Altes i Rocafort de Corberes. Aquesta opció permet travessar el massís en menys de 3 minuts, però comporta construir 12 quilòmetres de túnel en un massís càrtic amb un llac interior. I la tercera opció és un híbrid amb viaductes i túnels.
3: Gràcies, Albert. Canviem ara de tema perquè l'Agència Regional de Salut fa una crida a la vigilància per l'arribada a Catalunya Nord del mosquit tigre, que prolifera especialment en aigües estancades. El mosquit tigre és transmissor de diverses malalties com el dengue o el chikungunya i per aquest motiu l'Agència de Salut fa una crida a eliminar les aigües estancades, especialment després d'episodis de pluja intensa com els d'aquesta setmana. I la campanya de l'albercoc d'aquest estiu a Catalunya Nord es preveu dolenta, amb un volum de producció reduït a causa de les condicions meteorològiques adverses durant el començament de l'any. Una comissió d'experts de la Cambra d'Agricultura va examinar ahir diversos camps d'albercoquers per fer un balanç de la situació. El procediment preveu l'elaboració d'una demanda per sol·licitar indemnitzacions a través del dispositiu d'indemnització de solidaritat nacional per pèrdues de collita. La tramitació d'aquest document finalitzarà el mes de setembre, un cop s'hagi completat la campanya de recollida. I canviem de tema perquè s'ha desmantellat una xarxa de contraband de cigarretes entre Andorra i Catalunya Nord. 13 persones han estat detingudes entre el País dels Pirineus i Perpinyà acusats de contraband. La investigació ha durat 2 anys i les autoritats han detectat 2 combois setmanals que transportaven entre 500 i 1.000 paquets de cigars cada un. Els beneficis es quantifiquen en diversos milions d'euros. I no gaire lluny d'Andorra, la seu acollirà dimecres que ve una jornada de debat sobre la innovació social pel futur sostenible del Pirineu. Hi participaran experts i agents del territori sota l'organització de l'INEF, que és el Centre de Formació d'Esports de Muntanya de la Seu. L'objectiu d'aquestes jornades és plantejar quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya, fortament condicionats pel turisme d'hivern. I també fem un punt d'agenda perquè el Soler acollirà el diumenge 12 de maig la tercera cursa solidària per la recerca mèdica. La cursa l'organitza Benjo la DNI, una associació creada pels familiars de Lian, un nen del Soler que pateix la malaltia minoritària de la DNAI. Ingrid Filiatra és la seva mare.
5: És una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis amb bicicleta. L'idea és que hi hagi 2 recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. I hi haurà paradetes i tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
3: I completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
6: Bon dia. Ahir tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assoleat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albera fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. i fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al capcir i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaüí i Canet, 17 a Portvendres i Els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència, que la prudència no ens faci traïdor.
0: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Radio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: El dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment on cada setmana acollim l'advocat, l'opinador de Ràdio Arrels, Pere Becca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I cal parlar ja de la campanya per l'elecció presidencial. Serà d'aquí un any, però de moment ja s'han declarat quatre candidats i una de les preguntes, Pere, és, sens dubte, quins poden ser els temes que vindran a debat per aquesta elecció presidencial?
4: Doncs sí, d'aquí menys d'un any ara s'acaba, indubtablement, el regne d'Emmanuel Macron amb 10 anys de presència com president de la República. I ja tot el debat polític a l'estat francès i el debat mediàtic està concentrat sobre d'aquest esdeveniment. Lo de més ja ha passat a segon nivell. O més ben dit, de moment s'està concentrant sobre de saber qui competirà a l'elecció major de l'estat francès i més o menys es pot dir que de moment de candidats potencials, declarats o no, potser n'hi ha 15 o 20, però evidentment això s'irà esgotant amb el temps, però sí que pretendents hi ha. I també es veu que difícilment s'organitza un debat de fons sobre de temes que puguin ser temes de futur de la competència d'un cap de l'estat francès. Des de l'extrema esquerra de Mélenchon, que oficialment ha dit aquest passat final de setmana que era candidat i que la seva idea és de canviar-ho tot sense definir exactament com ho faria i sobretot amb qui ho faria, perquè Mélenchon té una actitud radical basada sobre d'un més o menys entre 15 i 20% d'intencions de vots, però que evidentment amb aquesta quantitat no es pot imaginar governar i fer-ho sol, doncs això no explica quines concessions estaria disposat a discutir. Passant pel grup ecològic que treu feines a sortir-se de les conseqüències de molt favorables a les eleccions municipals i que, confrontats a la realitat del poder local, municipal, es veuen que és molt difícil organitzar una actitud política que pugui replegar més gent i arribar a una majoria. I passant per una esquerra indefinida, perquè no se sap ni on comença ni on s'acaba, escampada entre molts candidats, alguns amb poca credibilitat, però estan aquí, i que de totes maneres no tenen clar les línies polítiques d'un programa definit, perquè la manera d'ajuntar la gent sobre una candidatura presidencial és de, el que va fer potser anys enrere el Francesc Mitterrand amb els comunistes de Georges Marchais, definir un programa comú. Aquí això fins ara no s'ha discutit, no s'ha abordat. I, finalment, l'únic moviment que té una clara, repetida i quasi bé única intenció per resoldre tots els problemes és el moviment d'extrema dreta, des de Bardella fins a Zemmour, passant per Marine Le Pen, que cada vegada que hi ha una pregunta que està pendent acaben dient que la causa de tot això és l'immigració. I això, evidentment, és un tema fàcil d'entendre. L'idea de gran reemplaçament de les poblacions, la lluita contra la immigració il·legal, clandestina, però que s'acaba amb ser lluita contra immigració pur i simplement i que es barreja ràpidament amb la lluita contra l'immigració islàmica o magrebina o el que sigui venint del sud. És a dir, que tot això fa una mena de mescla que sembla donar una base ideològica a aquestes candidatures d'extrema dreta. Però sense considerar que això no pot ser un objectiu polític per una campanya presidencial i més encara per una política presidencial si arribaven a guanyar les eleccions. perquè s'ha demostrat l'impossibilitat de realitzar aquest tipus de programa. Mireu que els Estats Units, amb tota la potència d'aquest país, Donald Trump, a la seva candidatura, va parlar d'edificar un mur que sigui infranquissable. I al final no se'n parla més i tampoc es parla més de la voluntat de fer fora, a través de moviments policials, tota la gent immigrada més o més regular que estaria als Estats Units. Què vol dir això? Vol dir pura i simplement que els Estats Units no poden viure sense la immigració, que ara, amb la situació internacional, el que faltaran són soldats, i que sempre ha sigut així, que els soldats s'han anat a buscar a les minories nacionals per fer les guerres. La Segona Guerra Mundial va ser així, que va permetre més o menys d'aixecar un nivell d'integració social de les poblacions negres, i aquí passarà el mateix amb tots els latinos que venen cap als Estats Units. I es veu que tots els països passa així, qualsevol siguin les opcions polítiques d'aquests països. Mireu què està fent Pedro Sánchez a l'estat espanyol, regularitzant la presència de molts immigrats més o menys clandestins i fent que siguin la base del desenvolupament econòmic de l'estat espanyol. Com ho va ser el temps d'Angela Merkel a Alemanya, quan va acollir cap a 1,5 milió de sirians, alguns amb altes qualificacions professionals, i que els han anat integrant a aquest país per assegurar la capacitat de l'activitat econòmica alemana a desenvolupar-se. I que també a Itàlia, per exemple, la senyora Meloni, que ha sigut votada en base de prou, tanquem les portes a l'immigració, i que sota la pressió dels empresaris i especialment de tota la petita i mitjana empresa important a Itàlia, que han demanat i obtingut una regularització de més de 500.000 immigrats perquè puguin fer la mà d'obra que permeti a Itàlia de continuar el seu creixement econòmic, i no fos únicament econòmic, inclús el creixement demogràfic. A l'estat francès, l'any passat, per primera vegada, hi han hagut més defuncions que naixements. I és per això que el propi president de la República Francesa va parlar de rearmament demogràfic. Però el rearmament demogràfic passa per unes poblacions joves amb capacitat de tenir fills i amb voluntat de tenir fills. I aquesta capacitat no la tenen majoritàriament més els francesos, sinó que les aporten els que han vingut de fora i que tenen aquest costum de tenir famílies importants. I amb el que s'està preparant amb Iran, perquè al final, si Trump arriba a fer caure el govern d'Iran, o i que hi haurà un caos en aquell país, o si no el fa caure i que hi haurà una repressió, hem de pensar també que hi haurà segurament una onada d'emigració iranesa. I els iranesos, que són 90 milions, és el més important país de l'Orient Mitjà, 90 milions, amb una població educada, amb moltes dones que han tingut un seguiment escolar i universitari, tots aquests poden ser també els que pretenguin venir cap a Europa Occidental i poden ser els que portin a l'economia europea l'energia i la joventut que de moment li fa falta. I torno amb la campanya electoral francesa. Això no és un tema de debat i em sembla que hauria de ser-ho, tanmateix que hauria de ser l'incidència climàtica o, i això tampoc es fa campanya sobre temes com aquests, però la reducció del deute de l'estat francès, que això no és un punt de discurs que sigui mobilitzador a nivell de vots, però que és una realitat que bé haurà d'enfrontar qualsevol sigui el president o futur president de la República Francesa.
3: Això vol dir, Pere Beckham, que segons tu, d'aquest tema de la immigració, doncs en caldria tenir un debat democràtic?
4: Evidentment, perquè si volem resoldre-ho, crec que s'ha demostrat àmpliament en la història, no hi ha cap repressió, no hi ha cap tancament que permeti resoldre aquesta qüestió. Evidentment que molt segurament alguns immigrats són delinqüents perquè viuen en condicions que afavoreixen la delinqüència. Molts immigrats o alguns immigrats s'aprofiten d'un sistema social que els hi permet. Però podem dir realment que siguin els únics, que no hi ha cap francès d'origen que s'aprofiti del sistema social, que no hi ha cap possibilitat de desviar l'utilització del diner públic a través de gent que no són immigrats, sinó totalment identificats a la societat francesa i que ho fan amb més agilitat o més discreció. De fet, actualment, veiem tots al nostre petit nivell que l'economia de l'estat francès depèn en bona part de la realitat de la presència de l'immigració. Qualsevol de nosaltres que ha fet obres a la seva casa sap que la majoria dels obrers són immigrats. Hi ha hagut un temps que eren immigrats espanyols o portuguesos, ara són aquests s'han convertit en empresaris i els obrers són del Magrib. Causes de proximitat, causes de llengua comuna, causes culturals comuna, però la realitat és que aquest sector econòmic només funciona amb això. Mateixa cosa amb els que treballen als hotels i als restaurants, és a dir, tots els que accepten feines, entre cometes, brutes, o feines amb horaris que siguin una mica raros. Però no sols això, mireu si viatgeu. La seguretat dels aeroports francesos, i especialment a París, està totalment controlada per antillesos. I si voleu que a casa vostra us portin el menjar a través del sistema Uber, ja veureu que la majoria són africans que fan aquesta feina, poc remunerada, poc interessant, però necessària a la nostra manera de viure. Mireu més endavant el personal hospitaler, infermeres, però també metges que venen de països de l'est, d'Europa de l'est, de l'Orient Mitjà o de l'Àfrica. I això perquè la majoria dels metges francesos no volen tenir les dificultats i els problemes que pot generar la pràctica de la seva feina amb horaris, amb disponibilitat i que es crida aquest tipus d'immigració. I no crec que sigui una cosa que es pugui arreglar ràpidament, perquè, per l'exemple dels personals medicals i dels metges, no hi ha una formació suficient a l'estat francès i no hi ha una demanda suficient per proveir tots els llocs de treball. Doncs la immigració irà continuant en aquest nivell en aquest sector d'activitat i irà fins i tot ampliant-se. I la veritat s'ha de dir que això té també una conseqüència molt negativa per als països d'on venen, perquè tota aquesta joventut amb formació, amb capacitat, no porta, no torna a portar al seu país la formació que ha tingut en altres llocs. I això també pot ser un problema d'equilibri mundial i pot ser una causa que la gent vulgui fugir d'un país on no hi hauria metges per anar-se a un altre país a fer-se curar, però els metges que són potser del seu mateix país. I tot això amb la base de que fa falta una reflexió global sobre d'aquest tema d'immigració. Què vol dir l'immigració? Què vol dir immigrant? La persona que ha vingut? Potser sí. Els seus fills, si han nascut aquí, ja és molt diferent. Ja es veuen tots aquests alcaldes nous que han sigut votats a la zona al voltant de París, que són negres, però que són francesos, nascuts a França, educats a França i amb perfecte coneixement del sistema polític francès. I doncs, qui són els bons francesos? Únicament els fills de Vercingétorix? Únicament els que poden representar 10 generacions d'antiguitat a la societat francesa? Evidentment, no. I es veu perfectament. I inclús en els partits més extrems. Bardella és fill o net d'italians i potser es casarà amb una senyora que també és francesa, però de família també italiana. Nosaltres aquí coneixem tothom, coneixem gent nascuda o fills o filla de gent nascuda a l'estat espanyol i que va haver de fugir per causes polítiques o per causes econòmiques. No ho han fet per ple. I hem de tenir en compte que els que són els immigrats, moltes vegades, són la millor part de la població perquè tenen el coratge, a vegades una mica inconscient, però el coratge d'intentar fer alguna cosa per salvar-se si mateixos. És a dir que l'immigració no és, per tant, ni un perill, ni és un risc, sinó una manera diferent que s'haurà de veure i de mirar la societat francesa. Però ja ho veiem positivament. a través de les arts, indiscutiblement, a través de l'esport, indiscutiblement. Mireu l'equip de França de futbol i mireu els del rugbi. I doncs tot això fa que hi haurà molt probablement una generació que s'està posant en plaça, que progressivament va integrant, si se'ls indon els mitjans d'educació, de formació i de possibilitat d'accés professional, s'irà integrant aquesta societat francesa. I jo no ho veig no com un perill, sinó com realment una possibilitat. Si no hi haguessin els immigrats vinguts a Espanya a la retirada, si no hi haguessin 20 anys després o 30 anys després els que van venir d'Argèlia, Pied-Noir, més o menys nascut francesos, però no tots, i d'origins diversos al voltant del Mediterrà, l'economia del nostre departament no funcionaria com funciona actualment. I doncs crec que això ho hem de comptar i hem de pensar que precisament a través de la formació, a través de l'educació, a través de les possibilitats donades, és la millor eina d'integració. Els immigrants que no s'integren són els que es deixen en guetos, es deixen a fora del sistema i que estan obligats, més o menys, per assegurar la seva pròpia vida, de trobar-se en marge de la societat. Però crec que realment la reflexió d'un futur president de la República Francesa seria, abans de tot, abans de parlar ni d'ecologia ni de parlar del deute, de calcular com pot enfrontar positivament aquesta onada d'immigració que és indiscutiblement la problemàtica del segle XXI. Gràcies per la seva atenció.
3: Gràcies, Pere Beca. I potser per completar la teva anàlisi, aconsellar un llibre que acaba de sortir, es diu Sans eux, sense ells, on els autors, Guillaume Anezo, Hakim El Karaoui i Thierry Pes, justament doncs, parlen en aquesta ficció d'un estat francès el 2030 sense immigrants. Una proposta de lectura molt interessant, una distopia que ens proposen aquests tres autors. Pere, gràcies i fins a la setmana entrant. Bon dia.
4: Bon dia. Gràcies per l'atenció i fins a la setmana.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Radio Arels. Amies, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Allí tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assolellat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albert fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. I fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al Capcí i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaüí i Canet, 17 a Portvendres i Els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència. Que la prudència no ens faci traïdor.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana.
5: L'Oriana Penyer.
6: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana doncs, parlem amb l'Agata Catel, que és cantautora nord-catalana i que ha sortit el seu nou àlbum, Orígens. Tu, Agata Catel, doncs, ets originari de Cerdanya, és això?
7: Sí, he nascut a Serré, però he crescut sempre a la Cerdanya, el poble d'allò. He sigut el poble de la meva infància, el jardí de la infància, de la muntanya d'allò.
6: La teva infància ha inspirat aquest àlbum?
7: Sí, bastant. Jo crec que la infància sempre és molt important a la vida, bueno, de tothom, però especialment dels artistes, no? Que la nostra part d'infància segueix molt gran. I sí, m'ha inspirat. També és per això que he escollit aquest títol, no? Orígens no és només els orígens geogràfics, sinó també l'origen de la persona, de la creació, d'on ve tota aquesta inspiració, no?
6: Quins són justament els temes diferents que parles dins aquest àlbum?
7: Bueno, aquest àlbum parla sobretot de... És un àlbum que he escrit després de la pèrdua del meu pare, doncs principalment és això també que m'ha fet tornar a la infància, no? La necessitat de tornar una mica enrere per entendre la història de cadascú, no? I doncs parla d'infància, però parla també de dol, de pèrdua i de com hem de continuar endavant i de soltar, no? De deixar enrere també, d'acceptar i de tornar. Ha sigut com un recorregut intern, no? d'una immersió cap a dins per poder sortir de nou cap a la llum, no? És un àlbum que té molta llum, jo crec.
6: Doncs podem dir que va ser com una solució terapèutica?
7: Bueno, sempre l'art, de totes maneres, sí, clar, té sempre alguna utilitat terapèutica. No ho fem només per això. Jo crec que el que a mi em fa gràcia és fer bellesa, i és el que estic buscant, que fa que com podem crear emoció amb l'art, i amb les fotografies que faig o amb la música, i és una búsqueda estètica, també, més que terapèutica.
6: La tercera cançó que parlarem doncs, avui s'anomena La sort. De què parla?
7: La sort, doncs, bueno, com diu el nom, és una pregunta, no? Com una pregunta a l'univers, que si hi ha alguna lògica, no? En alguna llei, si el destí existeix. Són així qüestions una mica metafísiques que ens podem fer quan hem d'atravessar unes proves difícils, no? Tot el sentit de la vida es qüestiona una mica i és com un diàleg, unes preguntes així. No tinc cap resposta, però almenys he fet les preguntes.
6: de fet, te poses qüestions sobre la vida en general i sobre tot el que se passa durant, durant la vida.
7: Bueno, no, sí, no, és, el que dius, tia, sí, és una mica generalista, però vull dir, és una qüestió de... Hi ha molts artistes que han parlat d'això, de, també de la nostra posició al món, no? Que per què parla de sort, per què parla de... Jo he nascut aquí, tu has nascut aquí, però potser la gent que ha nascut a l'altra punta del món, en un país en guerra, o no té aquesta sort tampoc, saps? O sigui, és la qüestió aquesta de la sort. Hem nascut en algun lloc per alguna raó o tot això és una simple coincidència i hem d'acceptar això i de viure així? Aquesta és la pregunta.
6: Doncs què et sembla si ho sentim ara?
7: Vale, sí.

0: Aquesta cançó era la sort del nou àlbum de l'Agathe Cattell, anomenat Origins. Podeu tornar a trobar l'entrevista sencera a la nostra pàgina web radioarels.cat.
1: El disc de la setmana.
2: L'Oriana Penyé.
3: Radio Arels. A Bages, 95.
4: 1, 2, you know what to do.

0: El moment més solemne va ser sense cap dubte la recepció a la Casa de la Vall. Escoltem un extracte del Parlament del síndic general Carles Ensenyat i Reig.
1: Excel·lències, els dono novament la benvinguda al Consell General, la seu de la nostra sobirania i de la nostra democràcia, la casa de totes les andorranes i de tots els andorrans, una casa que també és casa seva. Crec que expresso el sentiment unànime de totes les autoritats presents i dic que gairebé un any després del jurament del copríncep episcopal, Andorra se sent profundament honorada d'aquesta nova visita del seu copríncep francès. Avui, a més, vivim un moment històric. Per primera vegada en els més de 700 anys del Consell General, els dos coprínceps d'Andorra comparteixen la presidència d'aquesta seu parlamentària, asseguts plegats al costat dels síndics generals. Aquesta imatge, tan excepcional com simbòlica, reflecteix perfectament la naturalesa del nostre sistema. Un coprincipat parlamentari, fonament de la nostra sobirania, expressió de la nostra història i garantia de les nostres llibertats. Fa 58 anys, el 1967, un dels vostres predecessors més il·lustres, el president i copríncep Charles de Gaulle, va iniciar la tradició de les visites dels coprínceps francesos i des d'aleshores cada copríncep ha deixat en nosaltres una empremta indeleble, estretament relacionada amb el seu carisma i la seva missió com a president de la República Francesa, però amb un significat propi particular per a nosaltres, els andorrans. De Gaulle, com acabo d'evocar, va ser el primer copríncep francès a visitar Andorra i va guiar i aconsellar els andorrans en un moment de transformació social i econòmica sense precedents. El seu successor, Georges Pompidou, que veia estroncada la seva vida i el seu mandat massa d'hora, no va poder visitar aquestes valls, però sí que fou el primer copríncep francès a trobar-se personalment amb el seu homòleg episcopal. Aquesta presència conjunta al Consell, indivisa, amb què avui ens honoreu vos i el copríncep Monsenyor Serrano, va començar a gestar-se de manera simbòlica el 1973 a Cahors, amb la reunió entre els coprínceps Pompidou i Martí.
0: El 1973, la trobada entre Georges Pompidou i el bisbe Joan Martí va marcar l'inici de contactes freqüents entre els dos coprínceps, les primeres passes conjuntes cap a la Constitució de 1993.
1: Valéry Giscard d'Estaing va impulsar la reforma institucional que va culminar la separació de poders coincidint amb els 700 anys de l'aprovació dels pareatges. I també va ser amb ell que es va iniciar la tradicional trobada d'amb dos coprínceps en territori andorrà, a Casa de la Vall, coincidint amb la visita del copríncep francès. François Mitterrand va acompanyar Andorra en la negociació de l'acord comercial amb la Comunitat Econòmica Europea i, evidentment, va ser juntament amb Monsenyor Joan Martí Alanis el copríncep de la Constitució. Amb Jacques Chirac, Andorra va iniciar el seu camí en l'etapa constitucional, plenament reconeguda com a estat per part de la comunitat internacional, i els coprínceps Nicolas Sarkozy i François Hollande van ajudar el país en un moment de canvi de paradigma econòmic amb reformes profundes, especialment en l'àmbit fiscal. I vos, excel·lentíssim senyor copríncep, ens heu acompanyat i ens heu fet costat en la negociació internacional més llarga i complexa de la nostra història recent, la de l'acord d'associació amb la Unió Europea. El vostre lideratge a Europa i al món en uns temps convulsos haurà estat també una orientació clara per a nosaltres i deixarà una empremta profunda en el vostre rol com a copríncep d'Andorra. Avui, igual que fa més de dos segles, la millor manera de garantir la sobirania, la independència i la llibertat d'Andorra és saber establir vincles sòlids i duradors amb el món que ens envolta. Des de Charles de Gaulle fins a vos, el coprincipat ha estat per a nosaltres una finestra oberta al món. Les visites dels coprínceps francesos han servit per constatar l'evolució d'Andorra, per esperonar-nos a continuar avançant i per fer-nos albirar nous horitzons. I avui, amb la presència conjunta dels dos coprínceps en aquesta cambra, escrivim una nova pàgina de la nostra història institucional, símbol de l'harmonia i de la continuïtat del nostre sistema únic. Senyor copríncep, senyors coprínceps, rebeu de totes i tots nosaltres la més afectuosa de les benvingudes. Moltes gràcies i visca Andorra.
2: Visca!
0: Al final, el copríncep francès va fer un discurs a la plaça del poble on els ciutadans l'esperaven sobre dos temes sensibles. Dolors, sembla que aquí a la plaça del poble hi hagi dos temes principals de manifestació. En tot cas, un és l'habitatge.
2: Sí, sí, estem d'acord. Estem d'acord, el que passa que suposo que això també és a nivell mundial, eh? No solament a Andorra. Ara a Andorra som tan petits que evidentment ens afecta moltíssim, sobretot que han deixat venir massa gent de cop. Han deixat venir massa gent de cop i això, doncs clar, ha arribat aquest moment que és massa ja. S'ha de parar això.
0: L'altre tema que preocupa Andorra i jo diria els països veïns seria l'avortament.
2: Estem plenament d'acord amb l'avortament. El problema que tenim és que aquí ens hi juguem al coprincipat i no podem jugar amb això.
0: El copríncep episcopal podria dimitir?
2: Clar, segurament podria dimitir, llavors se'ns en va tot en orris i no ens ho podem permetre.
0: Hi ha associacions, suposos, per demanar aquest avortament. Com se pot solucionar això?
2: Això no ho sabem, això ho han de fer, intentar solucionar-ho ells, que ho saben com es pot fer, però haurien de buscar una manera que no perdem el coprincipat. Ja sabem que el monsieur Macron això ja està d'acord, però clar, el tenim el problema del bisbe.
0: Això tècnicament voldria dir canviar la Constitució.
2: Sí, però clar, si ens hi hem de jugar molta cosa no compensa, eh?
0: Moltes gràcies.
2: De res.
0: Durant les seves intervencions, el copríncep de l'únic estat on la llengua catalana és l'única oficial va fer molt poca referència al català i tampoc no va fer l'esforç de dir ni una frase en la llengua del país.
3: El tema és que, clar, al final, doncs, haver-hi...
0: Oliver Vergés, del Diari d'Andorra.
3: El tema europeu, el tema de l'avortament i aquestes qüestions que són doncs, tan principals, la qüestió de la llengua ha quedat doncs, en un segon pla. Però és cert que, d'alguna manera, algú podria pensar doncs, que potser doncs, algun missatge, alguna frase en català o fins i tot a través de les xarxes socials doncs, no hagués estat de més. A mi em fa pensar moltes vegades amb els futbolistes que quan els presenten per un equip de futbol, si és el Barça, per exemple, allò que diuen doncs, visca el Barça i visca Catalunya, encara que no hagin dit ni una paraula en català, doncs, diguéssim, tens la sensació que han fet l'esforç d'aprendre's aquestes dues frases, aquestes dues paraules, com per quedar bé doncs, amb els aficionats. No? Jo penso que no costava res que, d'alguna manera, alguna frase final doncs, hagués estat així. Jo puc entendre perfectament que ell vagi parlant doncs, de la qüestió de la francofonia. De fet, doncs, aquest vincle que tenim justament amb el copríncep francès doncs, és el que també ens obre aquesta porta que Andorra sigui un país multilingüe, però no deixa de ser que som l'únic país del món que té el català com a llengua oficial i que si nosaltres no el defensem, doncs malament rai. Per tant, sí que segurament doncs, hagués estat d'agrair un gest en aquest sentit, tenint en compte sobretot que ell ja va fer l'esforç d'informar-se doncs, com estava el tema de l'avortament, com estava el tema del model de coprincipat, com estava el tema de l'acord d'associació. Doncs, tenint en compte aquestes qüestions, també es podria haver informat una mica més de l'estima que tenim a Andorra per la nostra llengua.
4: Radio Arrels, Alinyà,

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres a 6 de maig a l'hora ara dels informatius i comencem explicant-vos que la nova línia de TGV entre Perpinyà i Narbona continua generant debat a Catalunya Nord i al Llenguadoc sobre com s'ha de construir aquesta línia. Dilluns hi va haver una reunió pública a Fitur, a Occitània, per discutir com s'ha de construir la via en el moment que travessi el massís de les Corberes. Informa Albert Noguer.
2: L'opció de fer la via en superfície és la més econòmica, però tindria desnivells molt grans i no hi poden circular els trens de mercaderies. Una segona opció és un llarg túnel entre Ribes Altes i Rocafort de Corberes. Aquesta opció permet travessar el massís en menys de 3 minuts, però comporta construir 12 quilòmetres de túnel en un massís càrtic amb un llac interior. I la tercera opció és un híbrid amb viaductes i túnels.
1: Gràcies, Albert. Canviem ara de tema perquè l'Agència Regional de Salut fa una crida a la vigilància per l'arribada a Catalunya Nord del mosquit tigre, que prolifera especialment en aigües estancades. El mosquit tigre és transmissor de diverses malalties com el dengue o el chikungunya i per aquest motiu l'Agència de Salut fa una crida a eliminar les aigües estancades, especialment després d'episodis de pluja intensa com els d'aquesta setmana. I la campanya de l'albercoc d'aquest estiu a Catalunya Nord es preveu dolenta, amb un volum de producció reduït a causa de les condicions meteorològiques adverses durant el començament de l'any. Una comissió d'experts de la Cambra d'Agricultura va examinar ahir diversos camps d'albercoquers per fer un balanç de la situació. El procediment preveu l'elaboració d'una demanda per sol·licitar indemnitzacions a través del dispositiu d'indemnització de solidaritat nacional per pèrdues de collita. La tramitació d'aquest document finalitzarà el mes de setembre, un cop s'hagi completat la campanya de recollida. I canviem de tema perquè s'ha desmantellat una xarxa de contraband de cigarretes entre Andorra i Catalunya Nord. 13 persones han estat detingudes entre el País dels Pirineus i Perpinyà acusats de contraband. La investigació ha durat 2 anys i les autoritats han detectat 2 combois setmanals que transportaven entre 500 i 1.000 paquets de cigars cada un. Els beneficis es quantifiquen en diversos milions d'euros. I no gaire lluny d'Andorra, la seu acollirà dimecres que ve una jornada de debat sobre la innovació social pel futur sostenible del Pirineu. Hi participaran experts i agents del territori sota l'organització de l'INEF, que és el Centre de Formació d'Esports de Muntanya de la Seu. L'objectiu d'aquestes jornades és plantejar quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya, fortament condicionats pel turisme d'hivern. I també fem un punt d'agenda perquè el Soler acollirà el diumenge 12 de maig la tercera cursa solidària per la recerca mèdica. La cursa l'organitza Benjo la DNI, una associació creada pels familiars de Lian, un nen del Soler que pateix la malaltia minoritària de la DNAI. Ingrid Filiatra és la seva mare.
3: És una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis amb bicicleta. L'idea és que hi hagi 2 recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Hi haurà paradetes i tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
1: I completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Ahir tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assoleat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albera fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. I fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al Capcí i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per a la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaüí i Canet, 17 a Portvendres i Els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència. Que la prudència no ens faci traïdor.
0: Ràdio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Els camins i valls del Casal del Conflent.
6: L'escudella del pastor.
7: Contat pels nuedaires Denis Alsenac i Etienne Paire l'any 1995. Adaptat per en Didier Paire.
6: L'il·lustrador és l'Alexandre David.
7: A la muntanya de Noedes hi ha un estany que li diuen el Gorg Estelat, perquè en els temps antics les fades que hi vivien hi havien gitat un grapat d'esteles. L'estany n'ha quedat centellejant per sempre. I quan mires l'estany des de dalt, pots veure les esteles.
6: Allà, un pobre pastor tenia costum de fer pasturar les seues fedes. Aquest pastor tenia per sola riquesa una lluïsa d'or que s'havia guanyat després d'anys i anys de treball. Per por dels lladres, havia amagat la peça d'or sota la seva escudella de fusta. Havia fet un forat amb el ganivet, ben rodó, havia posat la lluïsa dintre i ho havia tapat amb un altre tros de fusta. Era ben fet i ningú ho hauria pogut endevinar. Havia gravat el seu nom al fons.
7: El pastor anava sempre acompanyat per un jove rabadà que aprenia l'ofici de pastor, l'ajudava i el servia. Un vespre, quan havien acabat de menjar la sopa, el pastor va dir al pallago: «Nin, vés a rentar les escudelles i les culleres».
6: El jove va obeir i se sap pas com va passar, però, tot rentant, l'escudella del pastor li va escapar. Va caure i va capbussar a dintre de les aigues fondes de l'estany.
7: Tot gatimuix i cap baix, el rabadà va tornar a prop del seu amo i li va anunciar que l'escudella era perduda. El pastor, habitualment amable, era molt, molt enfurismat.
8: Innocent, com has fet aquí encara?
7: I el nin en tenia pas ben bé per què. Era una escudella de fusta molt senzilla, com en sabien fabricar els pagesos i la gent de la muntanya. Li costaria pas res, tot vigilant el ramat, d'en fer una altra. Ben segur, va pas gosar-li dir això.
6: Els dies van passar. El pastor se va fabricar arreu fet un altre plat. Però semblava que havia perdut tota alegria i passava hores senceres mirant les aigues de l'estany, tot rumiant unes paraules que el rabadà no entenia.
7: A la fi de l'estiu, quan les primeres nevades van començar a emblanqueir els cims més alts de les muntanyes, El pastor i el seu ramat van començar a baixar cap a la plana, com solien fer cada any. Mentrestant, el rabadà se va quedar al poble de Noedes amb els seus pares.
6: A l'hivern, el ramat pasturava les garrigues sobre els turons del banc de Salses, molt, molt lluny de les muntanyes. Tot el paisatge recordava l'ús mil·lenari dels paratges pels pastors, petites cabanes de pedres seques, cortals i ruïnes tan velles que se'ls hi volia pas donar cap edat.
7: Un dia, al peu d'un orri, mit aquí que el pastor va veure un nin de 5 o 6 anys que jugava a fer rodar un tros de fusta amb un bastó. Mirant de més a prop, va veure que era una escudella. Li semblava ja haver vist aquest objecte. Li va venir com un nus a la gola.
6: Nin, me pots deixar veure aquesta escudella? Va demanar el pastor. Quan va tenir el plat a les mans, el va girar a poc amb el cor bategant. I el que havia sospitat, sense saber per què, era aquí, davant dels seus ulls, un tap de fusta al fons de l'escudella. Amb el seu ganivet, va fer saltar el tap. La Lluís era aquí. Era increïble.
7: Nin, aquesta escudella és meua. Hi ha el meu nom gravat al fons, veus? On l'has trepada? Són els meus pares que l'han trepada a la rigola de Salses i me l'han donada, va respondre el nin. Cal explicar que la rigola de Salses, també anomenada Font Estramar, és una enorme font d'aigua clara i dolça que surt al peu d'un turó no gaire lluny de la mar. El pastor va suposar que hi havia un misteriós camí d'aigua subterrani que unia el gorg estelat de Noedes amb la font Estramar i que la seva escudella l'havia seguit fins allà. Va explicar això a tothom i tothom s'ho va creure.
6: Si mai aneu a la font Estramar, feu-ho de bon matí o al capvespre, quan hi ha un poc de foscor. Veieu, tindreu la sort de veure unes petites esteles ballant al fons del pou d'aigua blava.
7: Passa un gos, passa un gat, aquest conte és acabat.
4: Era l'escudella del pastor amb les veus de Violeta Tubert i Didier Pairé, del Casal del Conflent, i breument la de Sergi Mias.
9: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia a tothom. Espero que us agrada el futur perquè és el tema d'avui. Jo, en Leo, us presentaré l'intel·ligència artificial. I el Teba va us presentar l'escola del futur. Així, i Elisandra va us presentar els robots del futur.
4: Jo sóc el Teba i vos presentaré l'escola del futur. L'escola del futur, els professors seran dotats d'una intel·ligència de docents de QI. Els alumnes podran treballar on volen perquè tindran un robot fet per anar al treball. Quan tindran entre 17 i 20 anys, començaran a treballar i acabaran de treballar entre els 40 i 60 anys.
5: Ostres, com van fer per posar una postpussa dintre el cervell?
3: Els infants seran robots, jo penso.
6: Docents de QI? Ostres, això és molt.
7: Bon dia, vos voldria parlar dels robots més tard. Tindrem menys de feina. Els robots van invadir el món. Imagineu si els robots fan una guerra contra els humans. Com farem per pas morir?
8: Ostres, com anem a fer contra els robots? Esperi que no hi hagi guerra.
3: Jo vull pas que hi hagi de guerra, no vull morir, els robots són més forts.
9: Si tens raó, jo també no vull de guerra perquè nosaltres tenim pas prou de força contra els robots.
3: Hem acabat.
1: Adéu!
2: Ràdio
1: Bressola.
2: A Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres a 6 de maig a l'hora ara dels informatius i comencem explicant-vos que la nova línia de TGV entre Perpinyà i Narbona continua generant debat a Catalunya Nord i al Llenguadoc sobre com s'ha de construir aquesta línia. Dilluns hi va haver una reunió pública a Fitur, a Occitània, per discutir com s'ha de construir la via en el moment que travessi el massís de les Corberes. Informa Albert Noguer.
2: L'opció de fer la via en superfície és la més econòmica, però tindria desnivells molt grans i no hi poden circular els trens de mercaderies. Una segona opció és un llarg túnel entre Ribes Altes i Rocafort de Corberes. Aquesta opció permet travessar el massís en menys de 3 minuts, però comporta construir 12 quilòmetres de túnel en un massís càrtic amb un llac interior. I la tercera opció és un híbrid amb viaductes i túnels.
1: Gràcies, Albert. Canviem ara de tema perquè l'Agència Regional de Salut fa una crida a la vigilància per l'arribada a Catalunya Nord del mosquit tigre, que prolifera especialment en aigües estancades. El mosquit tigre és transmissor de diverses malalties com el dengue o el chikungunya i per aquest motiu l'Agència de Salut fa una crida a eliminar les aigües estancades, especialment després d'episodis de pluja intensa com els d'aquesta setmana. I la campanya de l'albercoc d'aquest estiu a Catalunya Nord es preveu dolenta, amb un volum de producció reduït a causa de les condicions meteorològiques adverses durant el començament de l'any. Una comissió d'experts de la Cambra d'Agricultura va examinar ahir diversos camps d'albercoquers per fer un balanç de la situació. El procediment preveu l'elaboració d'una demanda per sol·licitar indemnitzacions a través del dispositiu d'indemnització de solidaritat nacional per pèrdues de collita. La tramitació d'aquest document finalitzarà el mes de setembre, un cop s'hagi completat la campanya de recollida. I canviem de tema perquè s'ha desmantellat una xarxa de contraband de cigarretes entre Andorra i Catalunya Nord. 13 persones han estat detingudes entre el País dels Pirineus i Perpinyà acusats de contraband. La investigació ha durat 2 anys i les autoritats han detectat 2 convois setmanals que transportaven entre 500 i 1.000 paquets de cigars cada un. Els beneficis es quantifiquen en diversos milions d'euros. I no gaire lluny d'Andorra, la seu acollirà dimecres que ve una jornada de debat sobre la innovació social pel futur sostenible del Pirineu. Hi participaran experts i agents del territori sota l'organització de l'INEF, que és el Centre de Formació d'Esports de Muntanya de la Seu. L'objectiu d'aquestes jornades és plantejar quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya, fortament condicionats pel turisme d'hivern. I també fem un punt d'agenda perquè el Soler acollirà el diumenge 12 de maig la tercera cursa solidària per la recerca mèdica. La cursa l'organitza Benjo la DNI, una associació creada pels familiars de Lian, un nen del Soler que pateix la malaltia minoritària de la DNAI. Ingrid Filiatra és la seva mare.
3: És una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis amb bicicleta. L'idea és que hi hagi 2 recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Hi haurà paradetes i tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
1: I completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Ahir tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assolellat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albera fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. I fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al Capcí i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaú i Canet, 17 a Portvendres i Els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència. Que la prudència no ens faci traïdor.
5: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Ràdio Arrels.

Ramon Pelegero i Sanchís, amb el nom artístic de Raimon, és una de les veus més importants de la música catalana del segle XX. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent, D'un temps d'un país, o El bròquil, a més de musicacions de grans poetes. L'any 1963, encara en ple franquisme, Raimon es va presentar al Festival de Cançó Mediterrània cantant Se'n va anar. El cantautor va guanyar el festival amb aquesta cançó, cosa que a vegades es considera com un dels inicis de la popularització de la cançó catalana del tardofranquisme. Aquesta popularització, però, va fer també que la censura franquista reprimís més aquests artistes. Raimon també va ser referent de molts artistes en llengua catalana, alguns dels quals fins i tot han cantat cançons seves.

0: història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Raimon.
1: Una hora 100% en català.

0: actuals, en alumne i mestre.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres a 6 de maig a l'hora ara dels informatius i comencem explicant-vos que la nova línia de TGV entre Perpinyà i Narbona continua generant debat a Catalunya Nord i al Llenguadoc sobre com s'ha de construir aquesta línia. Dilluns hi va haver una reunió pública a Fitur, a Occitània, per discutir com s'ha de construir la via en el moment que travessi el massís de les Corberes. Informa Albert Noguer.
4: L'opció de fer la via en superfície és la més econòmica, però tindria desnivells molt grans i no hi poden circular els trens de mercaderies. Una segona opció és un llarg túnel entre Ribes Altes i Rocafort de Corberes. Aquesta opció permet travessar el massís en menys de 3 minuts, però comporta construir 12 quilòmetres de túnel en un massís càrtic amb un llac interior. I la tercera opció és un híbrid amb viaductes i túnels.
3: Gràcies, Albert. Canviem ara de tema perquè l'Agència Regional de Salut fa una crida a la vigilància per l'arribada a Catalunya Nord del mosquit tigre, que prolifera especialment en aigües estancades. El mosquit tigre és transmissor de diverses malalties com el dengue o el chikungunya i per aquest motiu l'Agència de Salut fa una crida a eliminar les aigües estancades, especialment després d'episodis de pluja intensa com els d'aquesta setmana. I la campanya de l'albercoc d'aquest estiu a Catalunya Nord es preveu dolenta, amb un volum de producció reduït a causa de les condicions meteorològiques adverses durant el començament de l'any. Una comissió d'experts de la Cambra d'Agricultura va examinar ahir diversos camps d'albercoquers per fer un balanç de la situació. El procediment preveu l'elaboració d'una demanda per sol·licitar indemnitzacions a través del dispositiu d'indemnització de solidaritat nacional per pèrdues de collita. La tramitació d'aquest document finalitzarà el mes de setembre, un cop s'hagi completat la campanya de recollida. I canviem de tema perquè s'ha desmantellat una xarxa de contraband de cigarretes entre Andorra i Catalunya Nord. 13 persones han estat detingudes entre el País dels Pirineus i Perpinyà acusats de contraband. La investigació ha durat 2 anys i les autoritats han detectat 2 combois setmanals que transportaven entre 500 i 1.000 paquets de cigars cada un. Els beneficis es quantifiquen en diversos milions d'euros. I no gaire lluny d'Andorra, la seu acollirà dimecres que ve una jornada de debat sobre la innovació social pel futur sostenible del Pirineu. Hi participaran experts i agents del territori sota l'organització de l'INEF, que és el Centre de Formació d'Esports de Muntanya de la Seu. L'objectiu d'aquestes jornades és plantejar quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya, fortament condicionats pel turisme d'hivern. I també fem un punt d'agenda perquè el Soler acollirà el diumenge 12 de maig la tercera cursa solidària per la recerca mèdica. La cursa l'organitza Benjo la DNI, una associació creada pels familiars de Lian, un nen del Soler que pateix la malaltia minoritària de la DNAI. Ingrid Filiatra és la seva mare.
5: És una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis amb bicicleta. L'idea és que hi hagi 2 recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. I hi haurà paradetes i tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
3: I completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
6: Bon dia. Ahir tots els models meteo m'han enganyat, prova que la predicció del temps no és una ciència exacta. Per avui els vents són febles i variables, el matí és assoleat, especialment a cotes baixes, podem tenir 4 gotes a la tarda al Conflent, al Capcí, una mica més del costat est del Canigú. De mica en mica la massa nubulosa avança cap a l'Orient i podrem tenir unes precipitacions de l'Albera fins al Capcí, passant per l'Alt Riberal i el Conflent. i fins i tot a causa de temperatura baixa, uns flocs de neus al capcir i a la part alta de la vall del Querol. Les màximes són baixes per la temporada, 10 a Puigbalador i Bolquera, 13 a Palau de Cerdanya, 12 a Serdinyà, 16 a Caià i Castellnou, 18 a Illa, 20 a Taltaúi i Canet, 17 a Portvendres i Els Banys, 13 a La Manera. Avui és Santa Prudència. Que la prudència no ens faci traïdor.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Encara l'ocell és vell i encara l'amor, amor. Els amants s'estimen massa. Ai, primavera, que passa? La rosa n'esclapa tant. Espines no dur per tu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Viatjant per les llengües d'Europa, avui ens aturem a una illa del Mediterrani amb molta relació amb Catalunya i un idioma molt semblant en català. Miquel

0: Martínez Vila, bon dia.
1: Bon dia, Paula. Sí, ens trobem a una illa amb platges cristal·lines i una història en molts moments lligada a Catalunya. Som a l'illa de Sardenya, on es parla una de les llengües més properes al català, que és el sard. Sardenya és una illa al sud de Còrsega, sota la jurisdicció de l'estat italià, i és la segona illa més gran del Mediterrani, amb una superfície de 23.000 quilòmetres quadrats, que és més o menys la mateixa mida que tenia l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. A l'illa hi viu poc més d'un milió i mig de persones i s'hi parlen diverses llengües. El sard és la llengua pròpia de la major part de l'illa, mentre que al nord hi trobem el galorès i el cesarès, dues varietats de transició cap al cors, i a l'Alguer, en aquest vilatge, s'hi parla el català. A més, a les illes de San Pietro i San Antioco es parla el dialecte tabarquí del Ligur. Totes aquestes llengües conviuen amb l'italià, que és la llengua oficial de la zona.
0: Lingüísticament es considera que el sard és una de les llengües més properes al llatí i que se l'ha arribat a anomenar la més conservadora de les neollatines.
1: Aquest mite hi va contribuir el poeta Dante, que una de les seves obres els critica obertament dient que aquella gent encara no tenien una llengua, sinó que continuaven fent servir el llatí. Tot i això, les investigacions més recents semblen minimitzar aquesta idea, que potser s'ha sobredimensionat una mica. En tot cas, sigui una o una còpia del llatí, el que sí que podem afirmar és que el sard té una relació molt estreta amb el català, amb molts catalanismes que encara es fan servir avui en dia, com sabates, mocadore, calaixo, anxova... Sentirem ara un fragment d'un programa de ràdio en sard, que es tracta d'un fragment informatiu de ràdio Supersound de l'octubre del 2024.
2: Su sindico nuovo de Nugaro, Emiliano Fenu, ha ricomunicato a sa Camera dei Deputati che era l'assai su posto su povigai su de primo cittadino de Nugaro, a pigai su posto de Emiliano Fenu in Roma, ara essi Mario Perantoni, chi vi era stato deputato già de su 2018 a su 2022.
0: La història de l'illa de Sardenya és molt, molt antiga.
1: Sí, a l'illa de Sardenya hi ha població des del segon mil·lenni abans de Crist i la seva situació central a la Mediterrània occidental l'ha convertit en un espai per on han passat molts pobles, com els fenicis, els cartaginesos, els romans... Aquests últims van estar-s'hi gairebé 7 segles, malgrat que la dominació romana es va centrar molt en la costa, mentre que les muntanyes centrals era més nominal que efectiva. Després del domini romà encara passarien per aquesta illa els gots i seria dominada també pels bizantins. L'illa més estaria sota legislació catalana des del segle XIII fins al segle XVIII, amb una estricta organització feudal i amb molta presència catalana a l'illa, sobretot a l'Alguer, que és una vila que va ser repoblada per catalans i que per això encara té el català com a llengua pròpia. La corona d'Aragó perdria aquest territori amb el Tractat d'Utrecht del 1713, per tant, més tard que quan perdria Catalunya Nord, i passaria a ser austríaca i posteriorment savoiarda. Amb la Casa de Savoia s'incorporaria a la formació d'Itàlia, de la qual forma part avui.
0: I quan més ha patit el sard ha estat a partir de les guerres mundials.
1: Sí, durant el període feixista, sobretot quan es va realitzar la campanya d'autarquia, es marginalitzarien les llengües que no eren la italiana. Les restriccions, tot i ser només formals, van arribar al punt que es canviarien els noms propis i de toponímia perquè sonessin més italians, semblant al que va fer la dictadura franquista a l'estat espanyol. En alguns d'aquests casos, a més, a l'hora de batejar pobles a la italiana, els feixistes van prioritzar el nom català per sobre del nom sard. Així, un vilatge al costat de Càller, que en sard es diu Paulí, seria oficialitzat com a Montserrato, pel nom que li havien donat els catalans en honor a la Moreneta i a la muntanya de Montserrat. Les polítiques d'assimilació van continuar després de la Segona Guerra Mundial i en diversos moments la llengua i la cultura sarda han estat mirats doncs, amb menyspreu i s'ha presentat el turisme i la unificació com l'única manera de desenvolupament per a aquesta illa. Els mitjans de comunicació i l'educació també han estat una eina de popularització d'aquesta eina italiana. Ara mateix hi ha una divisió important entre els que creuen que la protecció del sard ha arribat massa tard, dient que a més és una tasca massa difícil ara mateix, tot i que també hi ha un grup que diu que això encara es pot lluitar. Actualment la llengua perd parlants, però continua tenint presència en la vida a l'illa i especialment pel que fa a la música.
0: I quin lloc ens recomanes avui, Miquel?
1: Clar, si aneu a Cerdanya, evidentment el que heu de fer és anar a l'Alguer, que és el municipi de l'illa, que és catalanoparlant i a més és una vila preciosa. També valen molt la pena les illes de Madalena i de Tabolara, però avui us vull parlar d'una zona on s'hi parli el sard i per tant he triat el golf d'Orosei, una part de la costa oriental de l'illa, amb unes cales ben boniques i on hi ha uns desnivells molt grans entre la muntanya i la costa, cosa que fa que siguin més feréstegues.
0: Gràcies, Miquel. I ens acomiadem sentint una cançó.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a Toulouges, 95.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Fa poc hem parlat de com cridar els animals i de com menar un cavall. I bé, avui seguim parlant de cavalls. Comencem pel més fàcil, la família. El cavall, el mascle, l'egua o l'euga, que és la femella. El pollí, el petit del cavall. Hi ha també el poltre, que és un cavall, o un euga jove. Si l'animal té un o dos anys, se li dirà sobreany, en un sol mot, sobreany. I de 3 a 4 anys se li diu un terçó, amb ce trencada. El corser era el cavall que a l'edat mitjana servia en els tornejos i batalles, talment com el destré. Un rossí o una rossa és un cavall dolent, vell i flac, talment com una perranya. El cavall semental serà destinat a la cria. El poni és un cavall de talla petita. I escolteu aquests que poden ser útils si jugueu a Scrabble. L'haca, H-A-C-A, és un cavall petit, que no passa d'1,48 m. I una mica més alt que l'haca hi ha la canea, sempre amb una H al començament. D'un cavall difícil que acostuma a aixecar les potes, a tirar guitzes o cosses, se li dirà que és quit. Tira guitzes amb una Z i cosa amb una C trencada.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels. A Salses, 95.
2: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres a 6 de maig a l'hora ara dels informatius i comencem explicant-vos que la nova línia de TGV entre Perpinyà i Narbona continua generant debat a Catalunya Nord i al Llenguadoc sobre com s'ha de construir aquesta línia. Dilluns hi va haver una reunió pública a Fitú, a Occitània, per discutir com s'ha de construir la via en el moment que travessi el massís de les Corberes. Informa Albert Noguer.
9: L'opció de fer la via en superfície és la més econòmica, però tindria desnivells molt grans i no hi poden circular els trens de mercaderies. Una segona opció és un llarg túnel entre Ribes Altes i Rocafort de Corberes. Aquesta opció permet travessar el massís en menys de 3 minuts, però comporta construir 12 quilòmetres de túnel en un massís càrtic amb un llac interior. I la tercera opció és un híbrid amb viaductes i túnels.
8: Gràcies, Albert. Canviem ara de tema perquè l'Agència Regional de Salut fa una crida a la vigilància per l'arribada a Catalunya Nord del mosquit tigre, que prolifera especialment en aigües estancades. El mosquit tigre és transmissor de diverses malalties, com el dengue o el chikungunya, i per aquest motiu l'Agència de Salut fa una crida a eliminar les aigües estancades, especialment després d'episodis de pluja intensa com els d'aquesta setmana. I la campanya de l'albercoc d'aquest estiu a Catalunya Nord es preveu dolenta, amb un volum de producció reduït a causa de les condicions meteorològiques adverses durant el començament de l'any. Una comissió d'experts de la Cambra d'Agricultura va examinar ahir diversos camps d'albercoquers per fer un balanç de la situació. El procediment preveu l'elaboració d'una demanda per sol·licitar indemnitzacions a través del dispositiu d'indemnització de solidaritat nacional per pèrdues de collita. La tramitació d'aquest document finalitzarà el mes de setembre, un cop s'hagi completat la campanya de recollida. I canviem de tema perquè s'ha desmantellat una xarxa de contraband de cigarretes entre Andorra i Catalunya Nord. 13 persones han estat detingudes entre el País dels Pirineus i Perpinyà acusats de contraban. La investigació ha durat 2 anys i les autoritats han detectat 2 combois setmanals que transportaven entre 500 i 1.000 paquets de cigars cada un. Els beneficis es quantifiquen en diversos milions d'euros. I no gaire lluny d'Andorra, la seu acollirà dimecres que ve una jornada de debat sobre la innovació social pel futur sostenible del Pirineu. Hi participaran experts i agents del territori sota l'organització de l'INEF, que és el Centre de Formació d'Esports de Muntanya de la Seu. L'objectiu d'aquestes jornades és plantejar quin futur vol la ciutadania dels territoris de muntanya, fortament condicionats pel turisme d'hivern. I també fem un punt d'agenda perquè el Soler acollirà el diumenge 12 de maig la tercera cursa solidària per la recerca mèdica. La cursa l'organitza Venkho Ladenai, una associació creada pels familiars de Lian, un nen del Soler que pateix la malaltia minoritària de la DNAI. Ingrid Filiatra és la seva mare.
3: És una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvinguts, que caminis, que corris, que vagis amb bicicleta. L'idea és que hi hagi 2 recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Hi haurà paradetes i tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
8: I completem aquest informatiu amb la previsió del temps.
9: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcí i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Sallagosa, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló sota el sol fins a 13 graus a Cerdanya amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí, assolellat, a la tarda, alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat vora mar.
2: Escolteu
6: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, el Soler, 95.
7: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: L'associació Venkho Ladenai organitza per tercera vegada una cursa solidària al Soler per recaptar fons per la investigació científica d'aquesta petita malaltia. Tenim amb nosaltres la Ingrid Filiatra. Bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
8: Que Ingrid, ets la mare de Lian, que té aquesta malaltia a l'ADNI, que ja ho hem explicat alguna vegada a Ràdio Arrels, però fem una mica un petit repàs per si algú no ens va escoltar les últimes vegades. L'ADNI és una malaltia minoritària que tenen pocs nens al món, no?
3: Sí, potser hi ha ara 6.000 infants en el món que tenen aquesta malaltia. La DNI o distrofia neuroaxial infantil és una malaltia neurodegenerativa incurable amb símptomes com Alzheimer o Parkinson sobre infants, i el meu fill Jan, que té 13 anys, té aquesta malaltia. És una malaltia genètica i tenim esperança que es curi un dia.
8: De fet, el Jan té la malaltia, dins de ser una malaltia petita, és una malaltia que a més té una mica estranya, perquè de fet amb ell el desenvolupament de la malaltia sembla que sigui com més lent, no?, que el comú.
3: Sí, és una forma atípica de la malaltia, molt més lenta, per això que tenim esperances per un futur per ell. En la forma clàssica de la malaltia, l'infant es desenvolupeix normalment i a partir de 2 anys potser comença a anar enrere, és a dir, que ha començat a caminar i perd aquesta capacitat de caminar, de moure, els muscles s'estan distrofiant i després perden poc a poc la capacitat de parlar i de menjar amb una mort prematurada als 10 anys, més o menys. El Jan té 13, encara camina, encara va a l'escola, una escola adaptada, però, i és un nen que és un petit guerrer perquè va a veure els diferents especialistes cada dia i vol un futur com qualsevol nen.
8: I una de les coses que feu des de fa anys amb aquesta associació és recaptar diners per la investigació científica, i un d'aquests actes és una cursa solidària, com dèiem, que fareu el dia 10 de maig al matí. Aquesta cursa ja arriba a la tercera edició. Ens pots explicar una mica com es passa tot plegat?
3: Sí, és una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis amb bicicleta. L'idea és que hi hagi dos recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Comencem tots al mateix moment al llac del Soler i hi haurà paradetes, doncs un stand per explicar la malaltia i la nostra associació, les nostres accions. També hi haurà paradeta amb un bar, amb venda de pastissos. Hi haurà associacions com Courir 66, que estarà aquí també per proposar a fer conèixer la seva associació justament per barrejar un poc l'handicap amb justament la solidaritat. I tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
8: Qui vulgui venir, això dèiem que és el 10 de maig des de les 9:30 del matí al llac del Soler, es pot apuntar ja prèviament amb un formulari d'Eloasó, no?
3: Sí, si mires per Eloasó, busques Vaincre la DNI Solidary Run, tercera edició, es pot comprar entrades, estan en preu lliure, a partir de 5 euros podeu donar tot el que voleu i hi haurà un escalfament musical, no l'he explicat, també hi haurà una animació en francès i en català allà, doncs serà un bon moment, podeu venir disfressats, vull dir, és un moment de compartir i de passar-s'ho bé, doncs no dubteu a venir aquell dia amb família, amb amics, amb col·legues de feina, no dubteu també a parlar-ne a la vostra feina o als vostres entorns, perquè sigui una cursa solidària, però també que sigui un èxit, necessitem l'ajuda de tothom.
8: De fet, hem dit que arribava la tercera edició la cursa i en els últims anys heu anat, del primer al segon any vau guanyar molta gent, o sigui que suposo que també preveieu que això, que cada vegada s'hi animi més gent, no, amb aquesta cursa?
3: Sí, és que pel moment només hem tingut bons retorns de les coses, la gent estava molt contenta. El primer any hi havia potser 100 persones, el segon any 200 i esperem arribar a 300 o 400 aquest any. Hi havia gent disfressada, tothom estava supercontent i un bon ambient i el lloc és bonic també, doncs no dubteu.
8: Tot això dèiem que és per la recerca científica i de fet aquests diners que guanyeu com a associació els envieu a una fundació, això és a Estats Units, no?
3: Sí, es diu Innature Foundation i és una associació que treballa especialment sobre aquesta malaltia, la distrofia neuroaxial infantil, i hi ha diverses associacions en el món que dona justament a aquesta, i perquè treballen també amb científics i estan a punt de trobar un remei que ja han provat sobre ratolins i cal esperar que sigui acceptat per la Food and Drug Administration per fer les proves clíniques sobre infants. Doncs estem més a prop que mai i per això ens podeu ajudar.
8: I de fet, Ingrid Filiatra, a la gent que no pugui venir el diumenge 10 de maig també hi ha maneres de col·laborar doncs, amb aquesta cursa solidària, no?
3: Sí, sí, totalment. Es pot fer un do, si mireu a l'OASO Vencre la DNI, podeu fer o un do per l'associació i podreu rebre un rebut fiscal perquè som una associació de llei 1901, o també es pot fer també una comprada d'entrada zero. És a dir, que podeu comprar una entrada i no venir i és rebut com un do i això ens ajuda també a avançar en la recerca.
8: Doncs recordem aquesta cursa solidària que sortirà del Llac del Soler el dia 10 de maig al matí, això és un diumenge, i és aquesta cursa per l'associació Banco la DNI. Ingrid Filiatra, moltes gràcies per
3: atendre'ns. Moltes gràcies, Miquel.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: El dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment on cada setmana acollim l'advocat, l'opinador de Ràdio Arrels, Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I cal parlar ja de la campanya per l'elecció presidencial. Serà d'aquí un any, però de moment ja s'han declarat quatre candidats i una de les preguntes, Pere, és, sens dubte, quins poden ser els temes que vindran a debat per aquesta elecció presidencial?
4: Doncs sí, d'aquí menys d'un any ara s'acaba, indubtablement, el regne d'Emmanuel Macron amb 10 anys de presència com president de la República. I ja tot el debat polític a l'estat francès i el debat mediàtic està concentrat sobre d'aquest esdeveniment. Lo de més ja ha passat a segon nivell. O més ben dit, de moment s'està concentrant sobre de saber qui competirà a l'elecció major de l'estat francès i més o menys es pot dir que de moment de candidats potencials, declarats o no, potser n'hi ha 15 o 20, però evidentment això s'irà esgotant amb el temps, però sí que pretendents hi ha. I també es veu que difícilment s'organitza un debat de fons sobre de temes que puguin ser temes de futur de la competència d'un cap de l'estat francès. Des de l'extrema esquerra de Mélenchon, que oficialment ha dit aquest passat final de setmana que era candidat i que la seva idea és de canviar-ho tot sense definir exactament com ho faria i sobretot amb qui ho faria, perquè Mélenchon té una actitud radical basada sobre d'un més o menys entre 15 i 20% d'intencions de vots, però que evidentment amb aquesta quantitat no es pot imaginar governar i fer-ho sol, doncs això no explica quines concessions estaria disposat a discutir. Passant pel grup ecològic que treu feines a sortir-se de les conseqüències de molt favorables a les eleccions municipals i que, confrontats a la realitat del poder local, municipal, es veuen que és molt difícil organitzar una actitud política que pugui replegar més gent i arribar a una majoria. I passant per una esquerra indefinida, perquè no se sap ni on comença ni on s'acaba, escampada entre molts candidats, alguns amb poca credibilitat, però estan aquí, i que de totes maneres no tenen clar les línies polítiques d'un programa definit, perquè la manera d'ajuntar la gent sobre una candidatura presidencial és de, el que va fer potser anys enrere el Francesc Mitterrand amb els comunistes de Georges Marchais, definir un programa comú. Aquí, això fins ara no s'ha discutit, no s'ha abordat. I, finalment, l'únic moviment que té una clara, repetida i quasi bé única intenció per resoldre tots els problemes és el moviment d'extrema dreta, des de Bardella fins a Zemmour, passant per Marine Le Pen, que cada vegada que hi ha una pregunta que està pendent acaben dient que la causa de tot això és l'immigració. I això, evidentment, és un tema fàcil d'entendre. L'idea de gran reemplaçament de les poblacions, la lluita contra l'immigració il·legal, clandestina, però que s'acaba amb ser lluita contra immigració pura i simplement i que es barreja ràpidament amb la lluita contra l'immigració islàmica o magrebina o el que sigui venint del sud. És a dir, que tot això fa una mena de mescla que sembla donar una base ideològica a aquestes candidatures d'extrema dreta. Però sense considerar que això no pot ser un objectiu polític per una campanya presidencial i més encara per una política presidencial si arribaven a guanyar les eleccions. Perquè s'ha demostrat l'impossibilitat de realitzar aquest tipus de programa. Mireu que els Estats Units, amb tota la potència d'aquest país, Donald Trump, a la seva candidatura, va parlar d'edificar un mur que sigui infranquejable. I al final no se'n parla més i tampoc es parla més de la voluntat de fer fora, a través de moviments policials, tota la gent immigrada més o més regular que estaria als Estats Units. Què vol dir això? Vol dir, pura i simplement, que els Estats Units no poden viure sense la immigració, que ara, amb la situació internacional, el que faltaran són soldats, i que sempre ha sigut així, que els soldats s'han anat a buscar a les minories nacionals per fer les guerres. La Segona Guerra Mundial va ser així, que va permetre més o menys d'aixecar un nivell d'integració social de les poblacions negres, i aquí passarà el mateix amb tots els latinos que venen cap als Estats Units. I es veu que tots els països passa així, qualsevol siguin les opcions polítiques d'aquests països. Mireu què està fent Pedro Sánchez a l'estat espanyol, regularitzant la presència de molts immigrats més o menys clandestins i fent que siguin la base del desenvolupament econòmic de l'estat espanyol. Com ho va ser el temps d'Angela Merkel a Alemanya, quan va acollir cap a 1,5 milió de sirians, alguns amb altes qualificacions professionals, i que els han anat integrant a aquest país per assegurar la capacitat de l'activitat econòmica alemana a desenvolupar-se. I que també a Itàlia, per exemple, la senyora Meloni, que ha sigut votada en base de prou, de tanquem les portes a l'immigració, i que sota la pressió dels empresaris i especialment de tota la petita i mitjana empresa important a Itàlia, que han demanat i obtingut una regularització de més de 500.000 immigrats perquè puguin fer la mà d'obra que permeti a Itàlia de continuar el seu creixement econòmic, i no fos únicament econòmic, inclús el creixement demogràfic. A l'estat francès, l'any passat, per primera vegada, hi han hagut més defuncions que naixements. I és per això que el propi president de la República Francesa va parlar de rearmament demogràfic. Però el rearmament demogràfic passa per unes poblacions joves amb capacitat de tenir fills i amb voluntat de tenir fills. I aquesta capacitat no la tenen majoritàriament més els francesos, sinó que les aporten els que han vingut de fora i que tenen aquest costum de tenir famílies importants. I amb el que s'està preparant en Iran, perquè al final, si Trump arriba a fer caure el govern d'Iran, i que hi haurà un caos en aquell país, o si no el fa caure i que hi haurà una repressió, hem de pensar també que hi haurà segurament una onada d'emigració iranesa. I els iranesos, que són 90 milions, és el més important país de l'Orient Mitjà, 90 milions, amb una població educada, amb moltes dones que han tingut un seguiment escolar i universitari, tots aquests poden ser també els que pretenguin a venir cap a Europa Occidental i poden ser els que portin a l'economia europea l'energia i la joventut que de moment li fa falta. I torno amb la campanya electoral francesa. Això no és un tema de debat i em sembla que hauria de ser-ho, tanmateix que hauria de ser l'incidència climàtica o, i això tampoc es fa campanya sobre temes com aquests, però la reducció del deute de l'estat francès, que això no és un punt de discurs que sigui mobilitzador a nivell de vots, però que és una realitat que bé haurà d'enfrontar qualsevol sigui el president del futur president de la República Francesa.
3: Això vol dir, Pere Beckham, que segons tu, d'aquest tema de la immigració, doncs en caldria tenir un debat democràtic?
4: Evidentment, perquè si volem resoldre-ho, crec que s'ha demostrat àmpliament en la història, no hi ha cap repressió, no hi ha cap tancament que permeti resoldre aquesta qüestió. Evidentment que, molt segurament, alguns immigrats són delinqüents perquè viuen en condicions que afavoreixen la delinqüència. Molts immigrats o alguns immigrats s'aprofiten d'un sistema social que els hi permet. Però podem dir realment que siguin els únics, que no hi ha cap francès d'origen que s'aprofiti del sistema social, que no hi ha cap possibilitat de desviar l'utilització del diner públic a través de gent que no són immigrats, sinó totalment identificats a la societat francesa i que ho fan amb més agilitat o més discreció. De fet, actualment, veiem tots al nostre petit nivell que l'economia de l'estat francès depèn en bona part de la realitat de la presència de l'immigració. Qualsevol de nosaltres que ha fet obres a la seva casa sap que la majoria dels obrers són immigrats. Hi ha hagut un temps que eren immigrats espanyols o portuguesos, ara són, aquests s'han convertit en empresaris i els obrers són del Magrib. Causes de proximitat, causes de llengua comuna, causes culturals comuna, però la realitat és que aquest sector econòmic només funciona amb això. Mateixa cosa amb els que treballen als hotels i als restaurants, és a dir, tots els que accepten feines, entre cometes, brutes o feines amb horaris que siguin una mica raros. Però no sols això, mireu si viatgeu. La seguretat dels aeroports francesos, i especialment a París, està totalment controlada per antillesos. I si voleu que a casa vostra us portin el menjar a través del sistema Uber, ja veureu que la majoria són africans que fan aquesta feina, poc remunerada, poc interessant, però necessària a la nostra manera de viure. Mireu més endavant el personal hospitaler, infermeres, però també metges que venen de països de l'est, d'Europa de l'est, de l'Orient Mitjà o de l'Àfrica. I això perquè la majoria dels metges francesos no volen tenir les dificultats i els problemes que pot generar la pràctica de la seva feina amb horaris, amb disponibilitat i que es crida aquest tipus d'immigració. I no crec que sigui una cosa que es pugui arreglar ràpidament, perquè, per l'exemple dels personals medicals i dels metges, no hi ha una formació suficient a l'estat francès i no hi ha una demanda suficient per proveir tots els llocs de treball. Doncs la immigració irà continuant en aquest nivell, en aquest sector d'activitat i irà fins i tot ampliant-se. I la veritat s'ha de dir que això té també una conseqüència molt negativa per els països d'on venen, perquè tota aquesta joventut amb formació, amb capacitat, no porta, no torna a portar al seu país la formació que ha tingut en altres llocs. I això també pot ser un problema d'equilibri mundial i pot ser una causa que la gent vulgui fugir d'un país on no hi hauria metges per anar-se a un altre país fer-se curar, però els metges que són potser del seu mateix país. I tot això amb la base de que fa falta una reflexió global sobre d'aquest tema d'immigració. Què vol dir l'immigració? Què vol dir immigrant? La persona que ha vingut? Potser sí. Els seus fills, si han nascut aquí, ja és molt diferent. Ja es veuen tots aquests alcaldes nous que han sigut votats a la zona voltant de París, que són negres, però que són francesos, nascuts a França, educats a França i amb perfecte coneixement del sistema polític francès. I doncs, qui són els bons francesos? Únicament els fills de Vercingétorix? Únicament els que poden representar 10 generacions d'antiguitat a la societat francesa? Evidentment no, i es veu perfectament, i inclús en els partits més extrems. Bardella és fill o net d'italians i potser es casarà amb una senyora que també és francesa, però de família també italiana. Nosaltres aquí coneixem tothom, coneixem gent nascuda o fills o filla de gent nascuda a l'estat espanyol i que va haver de fugir per causes polítiques o per causes econòmiques. No ho han fet per ple. I hem de tenir en compte que els que són els immigrats, moltes vegades, són la millor part de la població perquè tenen el coratge, a vegades una mica inconscient, però el coratge d'intentar fer alguna cosa per salvar-se a si mateixos. És a dir que l'immigració no és, per tant, ni un perill, ni un risc, sinó una manera diferent que s'haurà de veure i de mirar la societat francesa. Però ja ho veiem positivament, a través de les arts, indiscutiblement, a través de l'esport, indiscutiblement. Mireu l'equip de França de futbol i mireu els del rugbi. I doncs tot això fa que hi haurà molt probablement una generació que s'està posant en plaça, que progressivament va integrant, si se'ls indon els mitjans d'educació, de formació i de possibilitat d'accés professional, s'irà integrant aquesta societat francesa. Jo no ho veig no com un perill, sinó com realment una possibilitat. Si no hi haguessin els immigrats vinguts a Espanya a la retirada, si no hi haguessin 20 anys després o 30 anys després els que van venir d'Argèlia, Pied Noir, més o menys nascuts francesos, però no tots, i d'origins diversos al voltant del Mediterrà, l'economia del nostre departament no funcionaria com funciona actualment. I doncs crec que això ho hem de comptar i hem de pensar que precisament a través de la formació, a través de l'educació, a través de les possibilitats donades, és la millor eina d'integració. Els immigrants que no s'integren són els que es deixen en guetos, es deixen a fora del sistema i que estan obligats, més o menys, per assegurar la seva pròpia vida, de trobar-se en marge de la societat. Però crec que realment la reflexió d'un futur president de la República Francesa seria, abans de tot, abans de parlar ni d'ecologia ni de parlar del deute, de calcular com pot enfrontar positivament aquesta onada d'immigració que és indiscutiblement la problemàtica del segle XXI. Gràcies per la seva atenció.
3: Gràcies, Pere Beca. I potser per completar la teva anàlisi, aconsellar un llibre que acaba de sortir, es diu Sans eux, sense ells, on els autors, Guillaume Anezo, Hakim El Karaoui i Thierry Pes, justament doncs, parlen en aquesta ficció d'un estat francès el 2030 sense immigrants. Una proposta de lectura molt interessant, una distopia que ens proposen aquests tres autors. Pere, gràcies i fins a la setmana entrant. Bon dia.
4: Bon dia. Gràcies per l'atenció i fins a la setmana.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Radio Arrels. A Puntellà, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
1: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Aurora, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Aurora, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcel Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la república per promoure de facto la igualtat.
2: Ell era república.
0: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
2: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar. El nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
1: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i, com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'ha acabat la broma, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, menys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs es voldrà fer les festes, i aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també, i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república que vindrà, etc, etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rubí i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques pedales d'idà, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà el Parlament. El Parlament el podem veure gràcies a la Revista Musical Catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, els de l'any 31, els de l'any 32, els de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i estudiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviu de la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. s'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata i que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven envenats, no podien aplaudir. I aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Miravitlles, un dels organitzadors del Comitè de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, a més de fer el concert, no portava diners, dona un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música hi va companys, hi van autoritats, etc. es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el Govern Central, fa dos programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el Govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i el concert al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels fedits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'uníson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba d'això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla, no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI, que en diuen incontrolats, però que estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del gos espanyol encara potser ara per avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després, i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà a posteriori, a partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que treguin els dictadors com Franco i aleshores doncs, en veu de que no arribarà a publicar articles que escriu ell com el del New Chronic o cartes que enviarà i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy com l'havia tingut també doncs, amb en Truman que els envia cartes en el que no parla només de la pau amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixosa en aquest moment sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat, i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals, i per això es manté en una república. Com hem dit abans, és agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ell ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, semblen espontanis, però són meditats. El parlament que fa les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot, i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya, és pel seu paper dèspota. Diu: Catalunya, avui una província, província amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana.
2: L'Oriana Penyé.
3: Això és el disc de la setmana, i aquesta setmana doncs parlem amb la Gata Catel, que és cantautora nord-catalana i que ha sortit el seu nou àlbum, Orígens. Tu, Agata Catel, doncs, ets originari de Cerdanya, és això?
4: Sí, he nascut a Serré, però he crescut sempre a la Cerdanya, el poble d'allò. He sigut el poble de la meva infància, el jardí de la infància, de la muntanya d'allò.
3: La teva infància ha inspirat aquest àlbum?
4: Sí, bastant. Jo crec que la infància sempre és molt important a la vida, bueno, de tothom, però especialment dels artistes, no? Que la nostra part d'infància segueix molt gran. I sí, m'ha inspirat. També és per això que he escollit aquest títol, no? Orígens no és només els orígens geogràfics, sinó també l'origen de la persona, de la creació, d'on ve tota aquesta inspiració, no?
3: Quins són justament els temes diferents que parles dins aquest àlbum?
4: Bueno, aquest àlbum parla sobretot de... És un àlbum que he escrit després de la pèrdua del meu pare. Doncs, principalment, és això també que m'ha fet tornar a la infància, no? La necessitat de tornar una mica enrere per entendre la història de cadascú, no? I doncs parla d'infància, però parla també de dol, de pèrdua i de com hem de continuar endavant i de soltar, no? De deixar enrere també, d'acceptar i de tornar. Ha sigut com un recorregut intern, no? D'una immersió cap a dins per poder sortir de nou cap a la llum, no? És un àlbum que té molta llum, jo crec.
3: Doncs podem dir que va ser com una solució terapèutica?
4: Bueno, sempre l'art, de totes maneres, sí, clar, té sempre alguna utilitat terapèutica. No ho fem només per això. Jo crec que el que a mi em fa gràcia és fer bellesa, i és el que estic buscant, que fa que com podem crear emoció amb l'art. I amb les fotografies que faig o amb la música, i és una búsqueda estètica també, més que terapèutica.
3: La tercera cançó que parlarem doncs, avui s'anomena La sort. De què parla?
4: La sort, doncs, bueno, com diu el nom, és una pregunta, no? Com una pregunta a l'univers. Que si hi ha alguna lògica, no? en alguna llei, si el destí existeix. Són així qüestions una mica metafísiques que ens podem fer quan hem d'atravessar unes proves difícils, no? Tot el sentit de la vida es qüestiona una mica, i és com un diàleg, unes preguntes així. No tinc cap resposta, però almenys he fet les preguntes.
3: De fet, te poses qüestions sobre la vida en general i sobre tot el que se passa durant la vida.
4: Bueno, no, sí, no, és, el que dius, tia, sí, és una mica generalista, però vull dir, és una qüestió de... Hi ha molts artistes que han parlat d'això, també de la nostra posició al món, no? Per què parla de sort? Per què parla de... Jo he nascut aquí, tu has nascut

0: aquí, però potser la gent que ha nascut a l'altra punta del món, en un país en guerra, o no té aquesta sort tampoc, saps? O sigui, és la qüestió aquesta de la sort. Hem nascut en algun lloc per alguna raó o tot això és una simple coincidència i hem d'acceptar això i de viure així? Aquesta és la pregunta.
1: Doncs què et sembla si ho sentim ara?
0: Vale, sí.

0: Aquesta cançó era la sort del nou àlbum de l'Agathe Cattell, anomenat Origins. Podeu tornar a trobar l'entrevista sencera a la nostra pàgina web radioarels.cat.
1: El disc de la setmana.
2: L'Oriana Penyer.
3: Radio Arels. A Vives, 88.2.
2: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
0: Iu Escapa, bon dia.
4: Bon dia.
0: Des de quan es festa el 8 de maig?
4: S'ha festejat de seguida. I va bé. Si puc comentar, hasta durant aquests festejos extraordinaris, hi va haver un incident a Argèlia terrible. Que és el principi, pot ser, de la guerra d'Algèria. Quan tothom festejava això, i cal recordar que molts algerians havien participat de l'exèrcit francès, que s'havia constituït allà, reconstituït allà, van participar al debarcament de Provença i a la campanya d'Itàlia. I tota aquesta gent se passejaven feien la festa i a França havia de fest de la fer amb banderes d'Algèria, no? Perquè ja hi havia gent que volien almenys autonomia i alguns ja independència. I un jove va sortir una bandera d'Algèria i un policia francès el va matar. I això va desencadenar a Sétif unes represàlies terribles que això se va amagar molt de temps. Hi va haver molts morts, molts algerians i també dins dels francesos que vivien allà. I donc és considerat pels historiadors al dia d'avui com el primer avís de lo que serà més tard la guerra d'Algèria. I si no, per tot arreu se va fer una festa. Hi ha fotos a Perpinyà, una gent balla la sardana al Pol Mariom del 8 de maig de 45. Donc, veieu, sí. I jo penso que en tots els pobles, a Pesià, per exemple, s'han trobat fotos així, on hi ha un desfile cap al cementeri, cap al monument als morts, amb la gent de la resistència, amb les escoles, amb el capellà, donc hi va bé de tots els pobles, pensi d'Europa, perquè és pas únicament a França que va passar això, a Itàlia se va restar un poc abans, la guerra, però per tothom hi va bé aquestes festes que van continuar i que eren importantíssimes fins al moment on hi havia encara la gent de la resistència, la gent que havien integrat l'exèrcit, o havien fet resistència, que havien patit de les persecucions nazis. I jo, quan era petit, les escoles, tothom, totes les escoles i tots els alumnes de les escoles, tothom anava amb un desfile enorme cap al monument mort, que és dins d'un cementeri a Pesià, perquè a baix del monument mort a Pesià hi ha soldats enterrats de la Primera Guerra Mundial i hi ha també alguns de la Segona Guerra Mundial, que n'hi va haver molt menys a Pesià, els tres que van ser morts durant la Primera Guerra Mundial, però durant la Segona Guerra Mundial, però aquests gens són enterrats de baix del monument mort a Pesià. I això fa que hi havia un desfile enorme, després amb un aperitiu a l'Ajuntament, i tothom feia veritablement una festa. Era un dia veritablement de festa. Ningú treballava, tothom se n'estava de treballar. Era una vergonya, perquè Pesià era un poble de pagès, i ha estat una vergonya de veure una persona treballant al 8 de maig en aquest moment. I mentrestant aquesta gent desapareixia, no?, per l'ús de la vida, simplement. Ara hi en queda pespús, mentrestant aquesta gent desapareixent. La commemoració s'ha fet també, però cada vegada amb menys persones. A un moment donat, les escoles, per exemple, almenys a Pesià, no venien. I ara fa un temps que hi ha hagut una recuperació del banc de les escoles, perquè hi ha una coral a les escoles i tots els nois i les noies de la coral venen a cantar un cant de pau, i acaben cantant la Marsellesa, ben entès, però sovint hi ha una mestressa que els, un parell de mestresses que els fan treballar, i que hi ha també un cant d'un francès, un anglès, un català, que parla de pau, i voleu de pau i de convivència entre la gent. Cada vegada hi ha un parlament de l'alcalde. Durant molt de temps, a Pesià, l'alcalde va ser el principal de la resistència. Va ser elegit en 45, quan hi va haver la primera elecció lliure, perquè durant el temps de la guerra eren gent que eren llestats, i pas elegits, llestats per al govern de Petén. Aquesta gent els van posar a la presó durant 6 mesos almenys a Perpinyà, a la Ciutadella, i van tenir 10 anys d'inhabilitació ciutadana. No podien votar o ser funcionari i tot això. L'alcalde fins als anys 90, un poc abans, l'alcalde era el resistent que era el responsable de la resistència a Pesià. Tot això, ben entès, ara els joves, alguns, se passi sobre enterats qui ha vingut a la Segona Guerra Mundial. Això em calria preguntar a alguns alumnes, i segurament que tindrien sorpreses, no? I donc se fa un desfilat molt, molt interessant, encara a Pesià. Jo crec que en molts pobles també se fa qualcom. I se fa també una crida a la pau i jo diria, a l'acceptació de l'altre, de viure junts, almenys a Pesià, si pas ara amb el resultat de les eleccions, si se va per tots així, pot ser que alguns aprofiten per fer una mena d'elogi d'aquest patriotisme tancat, que em sembla molt perillós, per això, i donc tot això continua, però ben entès, ara la gent que volen treballar, que treballen, hi ha un canvi radical per rapport al que s'ha fet dins dels anys 50, 60, i és fins als anys 70, almenys.
0: Moltes gràcies, si ho escapa.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels és la una.
5: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcir i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat. Bona mar!
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat. www.radioarrels.cat.
6: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
6: Arrels.
5: La circulació atlàntica s'alenteix i potser ja és massa tard per actuar. Bon dia. L'Atlàntic amaga un dels mecanismes climàtics més crucials del planeta, la circulació de retorn meridional de l'Atlàntic, coneguda per les seves sigles en anglès, AMOC. Aquest sistema de corrents oceàniques transporta aigua càlida des dels tròpics cap al nord i retorna l'aigua freda cap al sud, mantenint Europa en temperatures habitables i regulant els patrons globals de precipitació. Connectat a una xarxa encara més àmplia de corrents marines, l'AMOC també distribueix nutrients i carboni per tots els oceans del planeta. Ara, el canvi climàtic d'origen humà amenaça amb desestabilitzar-lo de manera irreversible. El desgel accelerat de Groenlàndia i l'increment de les precipitacions introdueixen grans quantitats d'aigua dolça a l'Atlàntic Nord, reduint-ne la salinitat i dificultant l'enfonsament de l'aigua superficial, que és el veritable motor de la circulació. Aquest procés té un efecte pervers. Com que l'AMOC s'alenteix, transporta menys aigua salada cap al nord, diluint encara més l'oceà i accelerant el seu propi declivi. Les dades del sistema de monitoratge ràpid, operatiu des de 2004, mostren que la força de l'AMOC ha disminuït, confirmant les projeccions dels models climàtics. Però el debat científic sobre si s'arribarà a un col·lapse total és intens. Estudis recents del 2025 indiquen que el punt de no retorn podria assolir-se al voltant dels més 2,5 graus d'escalfament global, un llindar que podria arribar en les properes dècades. Les conseqüències serien profundes. En un escenari d'emissions mitjanes, les temperatures extremes podrien arribar als menys 20 sota zero a Londres i fins a 48 sota zero a Oslo. El sistema monsònic s'alteraria greument i el nivell del mar pujaria de forma accelerada a les costes de l'Atlàntic. A més del col·lapse de l'AMOC, no seria un desastre aïllat, sinó el detonant d'una cascada d'efectes climàtics globals difícils d'aturar. I l'escalfament global continuaria de totes formes, tot i aquest refredament del nord d'Europa.
3: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Armand Samsó, de Salses, l'home de la porta dels Països Catalans. Durant 20 anys va tirar endavant aquell projecte que li havia encarregat Josep de l'Oncle, construir una porta que marqui l'entrada o la sortida pel nord dels Països Catalans. Un monument que es va construir pedra a pedra amb aportacions de persones, identitats i institucions. Un projecte de molts anys, també degut a les dificultats administratives i a les resistències dels prefectes. Finalment, la porta es va inaugurar el 2003, 5 anys abans. Aquesta era la situació.
4: Li he demanat al prefecte la posició exacta. Li he dit, és blanc o és negre? M'ha dit, no, no és tan clar com això. Li he dit que em digui sí o no. I m'ha dit, no, sobretot pas no, m'ha dit. I doncs, que me digui que sí. Diu, és que és una mica complicat, avui mateix no se pot dir, s'ha de deixar passar un bril de temps, d'estudiar les coses, a veure com podem sortir a la carretera, etcètera, etcètera. I això jo m'emprenya molt perquè el temps passa.
5: Què espereu que es pugui fer, que el món cultural català pugui fer per sostenir el vostre projecte?
4: Espero moltes coses, perquè tota la gent amb qui he parlat del projecte de la porta, que siguin polítics o altres persones, els polítics de tots els bancs, de dreta o d'esquerra, m'han dit que era en favor d'aquesta cosa, de la porta dels Països Catalans. Saps, acabo d'arribar ara mateix de Nice, i passant a Aix, allà, hi ha una porta de Provença. Doncs ningú no troba a dir que hi hagi una porta de Provença. I no se'n mereixen de fer una porta dels Països Catalans. Això és veritablement fort, eh?
5: És molt polític, doncs.
4: Penso que sí, penso que sí. Per mi, el meu sentit és que és polític. He parlat encara amb el Christian Bourquin, que és molt a favor de la porta. I les coses són aquí. He vist el prefecte la setmana passada, doncs, abans de marxar, i no m'ha dit ni sí ni no, que esperem, que estudiem, i quant de temps s'ha de fer això.
5: I el Christian Bourquin, per quina raó és a favor de porta? Ell també, recordem que és una autoritat nord-catalana. Com
4: sí, sí. Des del temps que li he presentat el projecte, m'ha dit, és una bona idea, és pel repoblament del sud, del nord, etcètera, etcètera, de la llengua i tot això, és a favor de tot això. I m'ha dit que faria tot el que podia per tenir l'autorització.
5: I per vosaltres, que per personalment, què caldria fer per reactivar, diguem, la porta als Països Catalans?
4: Escolta, anant comprant més pedres, sigui molt més, i tirar endavant. Fer intervencions, escriure al prefecte, etc., però tirar endavant. Però la farem, la porta, segur que la farem, eh?
5: Em podeu explicar una mica, ja que fa alguns anys que aquesta porta, el projecte s'està desenvolupant, quant de temps porteu ja amb aquesta afer?
4: Escolta, ja ha passat quasi 15 anys, eh? Però ara tenim tot. Tenim el projecte, tenim els plànols, tenim els cèntims per fer el monument. Només ens falta uns quants cèntims per fer els voltants del monument, veus? Però l'altre és fet i ens falta, sobretot, el vistiplau del senyor prefecte.
3: 1998, Armand Samsó, l'home de la porta dels Països Catalans a Salses, va morir el 2012 als 91 anys.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
1: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 6 de maig del 1988 neix Ivette Nadal a Granollers. A partir dels 3 anys ja va ser iniciada a la música clàssica. A la preadolescència, l'Ivette es va interessar pel rock, els cantautors i la poesia. Amb 14 anys va escriure les seues primeres cançons i amb 17 va decidir enregistrar el seu primer disc, Guerres Dolcíssimes. Al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb molts artistes com Gerard Quintana, David Rossell i Manolo García. En el seu quart disc, Tornar a Mare, Ivette Nadal tracta del trastorn alimentari contra el qual estava lluitant. Destaquem també la col·laboració amb Pascal Comelada, primer amb arranjaments de temes de Nadal fetes pel músic de Serret i seguit per un àlbum complet de 14 temes. Escoltem ara No sé on, l'adaptació al català del tema de Pascal Comelada i Peggy Harvey amb la veu d'Ivette.

0: nen, no existeix. El primer cop de seny se n'ha sortit. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega.
1: Sortim de casa.
2: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Són la Simone d'Aeronau de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20:30 a la Bilbao a Baó. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passa quan el dau no té números i les regles les inventa el públic en temps real? Alors on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins al 15 de maig.
4: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de franc.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: No és fàcil fer una anàlisi més propera de la personalitat d'Elisabeth Endenbens. Marca distàncies i només deixa entrar dins seu quan ell ho vol. La meva vida no és apassionant, tal com vostè potser voldria. En tot cas, molt dura, i els anys ajuden a relativitzar el passat, a reflexionar i a fer autocrítica. Vaig viure en un temps excepcionalment confús, i evocar-ho, 70 anys després, pot deformar aquella realitat. La urgència primera, quan vaig començar a la maternitat d'Elna, era treure aquelles dones i nens del camp. L'associació suïssa només arribava a costejar les despeses de la casa, però jo volia ajudar també la gent dels camps. Fins i tot per a mi era prioritari apaivagar la misèria d'Argelers i, sobretot, tenir presència a Ribes Altes, que estava ple de nens. Els nens. Vaig veure morir nens. Els infants no inicien les guerres i són les víctimes innocents dels conflictes dels adults. Jo lluitava amb totes les meves forces per salvar aquells nens, sovint amb una rebel·lió interior, silenciosa, per mantenir-me forta, plorant per dins, quan per fora somreia per animar-los. Donava especial importància que els nens juguessin i estiguessin contents. Sempre calia arrencar-los un somriure. Actualment, hi continua havent nens que pateixen, que moren, perquè segueixen pagant la intolerància dels adults. Les religions s'han convertit en fronteres i s'aixequen murs una altra vegada. Torno a veure rostres d'infants darrere els enreixats de Gaza o d'Angola. I penso que potser no van fer prou, que la nostra generació, malgrat l'esforç, va fracassar. Elisabeth Endenbens, més enllà de la maternitat d'Elna, d'Assumpta Montellà, l'any 2001, publicat a Ara Llibres.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.
0: Després del seu footing pels carrers d'Andorra la Vella, el segon dia de la visita del copríncep d'Andorra, Emmanuel Macron ha començat pel Liceu Comte de Foix, on ha insistit sobre el multilingüisme i la francofonia.

0: El moment més solemne va ser, sense cap dubte, la recepció a la Casa de la Vall. Escoltem un extracte del Parlament del síndic general Carles Ensenyat i Reig.
1: Excel·lències, els dono novament la benvinguda al Consell General, la seu de la nostra sobirania i de la nostra democràcia, la casa de totes les andorranes i de tots els andorrans, una casa que també és casa seva. Crec que expresso el sentiment unànime de totes les autoritats presents i dic que gairebé un any després del jurament del copríncep episcopal, Andorra se sent profundament honorada d'aquesta nova visita del seu copríncep francès. Avui, a més, vivim un moment històric. Per primera vegada en els més de 700 anys del Consell General, els dos coprínceps d'Andorra comparteixen la presidència d'aquesta seu parlamentària, asseguts plegats al costat dels síndics generals. Aquesta imatge, tan excepcional com simbòlica, reflecteix perfectament la naturalesa del nostre sistema. Un coprincipat parlamentari, fonament de la nostra sobirania, expressió de la nostra història i garantia de les nostres llibertats. Fa 58 anys, el 1967, un dels vostres predecessors més il·lustres, el president i copríncep Charles de Gaulle, va iniciar la tradició de les visites dels coprínceps francesos i des d'aleshores cada copríncep ha deixat en nosaltres una empremta indeleble, estretament relacionada amb el seu carisma i la seva missió com a president de la República Francesa, però amb un significat propi particular per a nosaltres, els andorrans. De Gaulle, com acabo d'evocar, va ser el primer copríncep francès a visitar Andorra i va guiar i aconsellar els andorrans en un moment de transformació social i econòmica

0: sense precedents. El seu successor, Georges Pompidou, que veia estroncada la seva vida i el seu mandat massa d'hora, no va poder visitar aquestes valls, però sí que fou el primer copríncep francès a trobar-se personalment amb el seu homòleg episcopal. Aquesta presència conjunta al Consell, indivisa, amb què avui ens honoreu vos i el copríncep Monsenyor Serrano, va començar a gestar-se de manera simbòlica el 1973 a Cahors, amb la reunió entre els coprínceps Pompidou i Martí.
1: El 1973, la trobada entre Georges Pompidou i el bisbe Joan Martí va marcar l'inici de contactes freqüents entre els dos coprínceps, les primeres passes conjuntes cap a la Constitució de 1993.
0: Valéry Giscard d'Estaing va impulsar la reforma institucional que va culminar la separació de poders, coincidint amb els 700 anys de l'aprovació dels pareatges. I també va ser amb ell que es va iniciar la tradicional trobada d'ambdós coprínceps en territori andorrà, a Casa de la Vall, coincidint amb la visita del copríncep francès. François Mitterrand va acompanyar Andorra en la negociació de l'acord comercial amb la Comunitat Econòmica Europea i, evidentment, va ser juntament amb Monsenyor Joan Martí Alanis el copríncep de la Constitució. Amb Jacques Chirac, Andorra va iniciar el seu camí en l'etapa constitucional, plenament reconeguda com a estat per part de la comunitat internacional, i els coprínceps Nicolas Sarkozy i François Hollande van ajudar el país en un moment de canvi de paradigma econòmic amb reformes profundes, especialment en l'àmbit fiscal. I vos, excel·lentíssim senyor copríncep, ens heu acompanyat i ens heu fet costat en la negociació internacional més llarga i complexa de la nostra història recent, la de l'acord d'associació amb la Unió Europea. El vostre lideratge a Europa i al món en uns temps convulsos haurà estat també una orientació clara per a nosaltres i deixarà una empremta profunda en el vostre rol com a copríncep d'Andorra. Avui, igual que fa més de dos segles, la millor manera de garantir la sobirania, la independència i la llibertat d'Andorra és saber establir vincles sòlids i duradors amb el món que ens envolta. Des de Charles de Gaulle fins a vos, el coprincipat ha estat per a nosaltres una finestra oberta al món. Les visites dels coprínceps francesos han servit per constatar l'evolució d'Andorra, per esperonar-nos a continuar avançant i per fer-nos albirar nous horitzons. I avui, amb la presència conjunta dels dos coprínceps en aquesta cambra, escrivim una nova pàgina de la nostra història institucional, símbol de l'harmonia i de la continuïtat del nostre sistema únic. Senyor copríncep, senyors coprínceps, rebeu de totes i tots nosaltres la més afectuosa de les benvingudes. Moltes gràcies i visca Andorra.
2: Visca!
1: Al final, el copríncep francès va fer un discurs a la plaça del poble on els ciutadans l'esperaven sobre dos temes sensibles. Dolors, sembla que aquí a la plaça del poble hi hagi dos temes principals de manifestació. En tot cas, un és l'habitatge.
3: Sí, sí, estem d'acord. Estem d'acord, el que passa que suposo que això també és a nivell mundial, no solament Andorra. Ara a Andorra som tan petits que evidentment ens afecta moltíssim. Sobretot que han deixat venir massa gent de cop. Han deixat venir massa gent de cop i això, doncs clar, ha arribat aquest moment que és massa ja. S'ha de parar això.
1: L'altre tema que preocupa Andorra i jo diria els països veïns seria l'avortament.
3: Estem plenament d'acord amb l'avortament. El problema que tenim és que aquí ens hi juguem al coprincipat i no podem jugar amb això.
1: El copríncep episcopal podria dimitir?
3: Clar, segurament podria dimitir, llavors se'ns en va tot en orris i no ens ho podem permetre.
1: Hi ha associacions, suposos, de... per demanar aquest avortament. Com se pot solucionar això?
3: Això no ho sabem, això ho hem de fer, intentar solucionar-ho ells, que ho saben com es pot fer, però haurien de buscar una manera que no perdem el coprincipat. Ja sabem que el monsieur Macron això ja està d'acord, però clar, el tenim el problema del bisbe.
1: Això tècnicament voldria dir canviar la Constitució.
3: Sí, però clar, si ens hi hem de jugar molta cosa no compensa, eh?
1: Moltes gràcies.
3: De res.
1: Durant les seves intervencions, el copríncep de l'únic estat on la llengua catalana és l'única oficial va fer molt poca referència al català i tampoc no va fer l'esforç de dir ni una frase en la llengua del país.
2: El tema és que, clar, al final, doncs, haver-hi...
1: Oliver Vergés, del Diari d'Andorra.
2: El tema europeu, el tema de l'avortament i aquestes qüestions que són doncs, tan principals, la qüestió de la llengua ha quedat doncs, en un segon pla. Però és cert que, d'alguna manera, algú podria pensar doncs, que potser doncs, algun missatge, alguna frase en català o fins i tot a través de les xarxes socials doncs, no hagués estat de més. A mi em fa pensar moltes vegades amb els futbolistes que quan els presenten per un equip de futbol, si és el Barça, per exemple, allò que diuen doncs, visca el Barça i visca Catalunya, encara que no hagin dit ni una paraula en català, doncs, diguéssim, tens la sensació que han fet l'esforç d'aprendre's aquestes dues frases, aquestes dues paraules, com per quedar bé doncs, amb els aficionats. No? Jo penso que no costava res que, d'alguna manera, alguna frase final doncs, hagués estat així. Jo puc entendre perfectament que ell vagi parlant doncs, de la qüestió de la francofonia. De fet, doncs, aquest vincle que tenim justament amb el copríncep francès, doncs, el que també ens obre aquesta porta que Andorra sigui un país multilingüe, però no deixa de ser que som l'únic país del món que té el català com a llengua oficial i que si nosaltres no el defensem, doncs malament rai. Per tant, sí que segurament doncs, hagués estat d'agrair un gest en aquest sentit, tenint en compte sobretot que ell ja va fer l'esforç d'informar-se doncs, com estava el tema de l'avortament, com estava el tema del model de coprincipat, com estava el tema de l'acord d'associació. Doncs, tenint en compte aquestes qüestions, també es podria haver informat una mica més de l'estima que tenim a Andorra per la nostra llengua.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcí i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat vora mar.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de jazz.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

Ja torna el temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim, tantes voltes l'he sentida, com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit. Ja començo

0: Ràdio Arrels.
1: A Oceja, 93.1.
2: Si ell estimés mon cant, jo cor tindria i em sentiria alegre i solaçat.

el vostre cor cortès i esciançat. Si sabéssiu quina és ma voluntat.

barrejant el Mississippi, on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix davant meu m'ha clavat el blues a l'ànima.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcí i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat. Bona mar.
1: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.
3: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

tot és fosc als entorns. Els ulls cerquen a terra un lloc per descansar. Llarga

que giraran. Només sap el desori i el crit va pujant. És un vals com un altre, però és fet per ballar sol. Una dansa salvatge que no sap lo que vol. Tan vols per la cambra,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcí i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada, doncs, tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana, doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat. Bona mar!
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Calça, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcir i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat, vora mar.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: L'associació Venjo de la DNI organitza per tercera vegada una cursa solidària al Soler per recaptar fons per la investigació científica d'aquesta petita malaltia. Tenim amb nosaltres la Ingrid Filiatra. Bon dia.
6: Bon dia, Miquel.
5: Que Ingrid, ets la mare de l'Ian, que té aquesta malaltia a la DNI, que ja ho hem explicat alguna vegada a Ràdio Arrels, però fem una mica un petit repàs per si algú no ens va escoltar les últimes vegades. La DNI és una malaltia minoritària que tenen pocs nens al món, no?
6: Sí, potser hi ha ara 6.000 infants en el món que tenen aquesta malaltia. La DNI, o distrofia neuroaxial infantil, és una malaltia neurodegenerativa incurable amb símptomes com Alzheimer o Parkinson sobre infants. I el meu fill Jan, que té 13 anys, té aquesta malaltia. És una malaltia genètica i tenim esperança que es curi un dia.
5: De fet, el Jan té la malaltia, dins de ser una malaltia petita, és una malaltia que a més té una mica estranya, perquè de fet amb ell el desenvolupament de la malaltia sembla que sigui com més lent, no?, que el comú.
6: Sí, és una forma atípica de la malaltia, molt més lenta, per això que tenim esperances per un futur per ell. En la forma clàssica de la malaltia, l'infant es desenvolupeix normalment i a partir de 2 anys potser comença a anar enrere, és a dir, que ha començat a caminar i perd aquesta capacitat de caminar, de moure, els muscles s'estan distrofiant i després perden poc a poc la capacitat de parlar i de menjar amb una mort prematurada als 10 anys, més o menys. Elian té 13, encara camina, encara va a l'escola, una escola adaptada, però i és un nen que és un petit guerrer perquè va a veure els diferents especialistes cada dia i vol un futur com qualsevol nen.
5: I una de les coses que feu des de fa anys amb aquesta associació és recaptar diners per la investigació científica, i un d'aquests actes és una cursa solidària, com dèiem, que fareu el dia 10 de maig al matí. Aquesta cursa ja arriba a la tercera edició. Ens pots explicar una mica com es passa tot plegat?
6: Sí, és una cursa que és molt inclusiva, és a dir, que tothom és benvingut, que caminis, que corris, que vagis en bicicleta. L'idea és que hi hagi dos recorreguts, una caminada o una cursa lliure als entorns del llac del Soler i una cursa de 8 quilòmetres al Soler. Comencem tots al mateix moment al llac del Soler i hi haurà paradetes, donc un stand per explicar la malaltia i la nostra associació, les nostres accions. També hi haurà paradeta amb un bar, amb venda de pastissos. Hi haurà associacions com Courir 66, que estarà aquí també per proposar a fer conèixer la seva associació, justament per barrejar un poc l'handicap amb justament la solidaritat. I tots els fons recaptats aquell dia s'aniran a la recerca mèdica en teràpia gènica per donar un futur a tots aquests infants que tenen aquesta malaltia injusta.
5: Qui vulgui venir, això dèiem que és el 10 de maig des de les 9:30 del matí al llac del Soler, es pot apuntar ja prèviament amb un formulari d'Eloasso, no?
6: Sí, si mires per Eloasso, busques Vencre la DNI Solidari Run, tercera edició, es pot comprar entrades, estan en preu lliure, a partir de 5 euros podeu donar tot el que voleu i hi haurà un escalfament musical, no l'he explicat, també hi haurà una animació en francès i en català allà, doncs serà un bon moment, podeu venir disfressats, vull dir, és un moment de compartir i de passar-s'ho bé, doncs no dubteu a venir aquell dia amb família, amb amics, amb col·legues de feina, no dubteu també a parlar-ne a la vostra feina o als vostres entorns, perquè sigui una cursa solidària, però també que sigui un èxit, necessitem l'ajuda de tothom.
5: De fet, hem dit que arribava la tercera edició la cursa i en els últims anys heu anat, del primer al segon any, vau guanyar molta gent, o sigui que suposo que també preveieu que això, que cada vegada s'hi animi més gent, no, amb aquesta cursa?
6: Sí, és que pel moment només hem tingut bons retorns de les coses, la gent estava molt contenta. El primer any hi havia potser 100 persones, el segon any 200 i esperem arribar a 300 o 400 aquest any. Hi havia gent disfressada, tothom estava supercontent i un bon ambient i el lloc és bonic també, doncs no dubteu.
5: Tot això dèiem que és per la recerca científica i de fet aquests diners que guanyeu com a associació els envieu a una fundació, això és a Estats Units, no?
6: Sí, es diu Innature Foundation i és una associació que treballa especialment sobre aquesta malaltia, la distrofia neuroaxial infantil, i hi ha diverses associacions en el món que donen justament a aquesta, i perquè treballen també amb científics i estan a punt de trobar un remei que ja han provat sobre ratolins i cal esperar que sigui acceptat per la Food and Drug Administration per fer les proves clíniques sobre infants. Donc estem més a prop que mai i per això ens podeu ajudar.
5: I de fet, Ingrid Filiatra, a la gent que no pugui venir el diumenge 10 de maig també hi ha maneres de col·laborar doncs, amb aquesta cursa solidària, no?
6: Sí, totalment. Es pot fer un do, si mireu a l'Eloasso Vencre la DNI, podeu fer o un do per l'associació i podreu rebre un rebut fiscal perquè som una associació de llei 1901, o també es pot fer també una comprada d'entrada zero. És a dir, que podeu comprar una entrada i no venir i és rebut com un do i això ens ajuda també a avançar en la recerca.
5: Doncs recordem aquesta cursa solidària que sortirà del llac del Soler el dia 10 de maig al matí, això és un diumenge, i és aquesta cursa per l'associació Vencre la DNI. Ingrid Filiatra, moltes gràcies per
6: atendre'ns. Moltes gràcies, Miquel.
0: Radio Arrels, a 3:95.

0: En Joanot Petitot, llegit per Guillem Cau.
1: Mita aquí que, temps enrere, hi havia un nin que se deia Joanot. Aquest nin era el més petit d'una família de busquerols que s'estava al barri del castell de Ceret. Se'n deia el barri del castell, però era la gent més pobra que s'hi estava. Eren els busquerols. Sabeu què és un busquerol? Doncs és una persona que treballa al bosc. Aquests busquerols de Ceret s'hi passaven el dia al bosc amb tota la seva família perquè era important que tothom ajudés. Així se podia fer més llenya. En Joanot era el més petit de la família i per això li en deien Joanot Petitot. Ell ajudava com podia perquè era petit, però un munt d'eixorit. Feia feixos amb branques primes perquè aquests feixos no els venien sinó que en tenien menester a casa per cuinar i escalfar-se també. A més, segons la temporada, collia bolets, nous, castanyes, maduixes busquetanes, cireres d'arbós i cargols que anava a cercar sota les fulles. Veieu si n'era de xorit, perquè tot això després s'ho podien menjar a casa. A la tardor, per exemple, feien coure els bolets i els cuinaven amb cargols i fins i tot guardaven les closques dels cargols. Com que eren pobres, no calia agitar res. Un dia de tardor, que el Joanot s'havia allunyat un bri massa per anar a cercar rovellons, que són molt bons cuits a la brasa, es va trobar un clap ben bonic i va començar a omplir el seu cistell, tot content de pensar quin àpat més bo farien a casa. I mentre collia els rovellons, no va veure que començava de fosquejar. Mentrestant, la seva família havia començat de fer camí cap a casa, però com que no ho havien fet plegats, la mare se pensava que el Joanot tornaria amb el pare creia que se n'havia anat amb la mare o els seus germans. Això fa que, sense voler, van deixar el Joanot tot sol al bosc. Al cap d'un moment, el Joanot se va avisar que se feia fosc, que era lluny i que s'havia d'espavilar i tornar amb la seva família. Ell se coneixia bé el bosc, però se'l coneixia de dia i al capvespre les coses ja li semblaven diferents. I penseu que a la tardor la nit arriba més de pressa. Això fa que en un tres i no res se va fer fosc del tot i ja el Joanot se sentia perdut. Tot d'un cop li va semblar que oïa uns sorolls estranys, uns sorolls de la nit. Què era que grunyia d'aquesta manera? Un senglar! Un senglar és molt gros, ai mare! I aquest crit? La guilla que s'espera que sigui negra nit per anar a robar les gallines. Aquesta fressa d'ales i aquests ulls lluents? El duc, el gran duc! Quin espant! El pobre Joanot intentava tornar a atrapar el seu camí, fent-se el valent, que això era el seu bosc, que no calia tenir por, tot i que tenia moltes ganes de plorar. Com és, pensava, que el bosc s'ompli de sorolls ara? On són aquests sorolls durant el dia? De seguida, ell mateix se va fer la resposta. Durant el dia són els busquerols que fan soroll. I això li va fer pensar que, a casa, tothom el deuria buscar i que potser havien sortit de casa per a venir a cercar-lo. Naturalment, era difícil de nit, sobretot que a casa, com que no eren rics, no tenien llanternes. Com ho farien, doncs? Tot pensant i rumiant, el Joanot havia fet camí, com podia, quan li va semblar que veia, com uns lluentons, uns tocs de llum un brit tremolosos. Què era això? I veia que no se movien per res. Tot d'una ho va entendre. Era la seva mare, que li volia mostrar el camí de casa. I això el va fer més valent i li va treure la por. Sabia que allà on hi havia aquests llumets era casa. Allà la seva mare havia posat les closques de cargol a la finestra. Us en recordeu, oi, que no agitaven mai les closques dels cargols? Per les festes, quan la gent posava llums per a fer bonic, els busquerols, que eren pobres, no se podien comprar llanternes per a penjar la finestra, però volien participar a les celebracions, com tothom. I, doncs, Posaven una mica de greix a dintre de les closques buides dels cargols, amb un bocí de fil de cotó, i ho encenien i feien una renglera ben bonica de petites flames. Aquestes flames petites il·luminaven la festa tan bé com les llanternes i ara li indicaven el camí de casa. Us podeu imaginar l'alegria de tothom quan finalment va arribar. No tan sols de la seva família, sinó també dels veïns del barri, que ells també havien encès els seus llums de cargol. Totes les finestres del barri portaven llumets, com per un dia de festa, i ho van celebrar tots plegats, menjant els rovellons que el Joanot havia collit al bosc. No sé si aquesta història encara se conta a Ceret, però, en tot cas, si no és mentida, deu ser veritat i, catacric, catacrac, el conte és acabat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia a tothom. Espero que us agrada el futur perquè és el tema d'avui. Jo, en Leo, us presentaré l'intel·ligència artificial. I el tema us presentar l'escola del futur. Així, i Elisandra va us presentar els robots del futur.
4: Jo sóc el Teva i vos presentaré l'escola del futur. L'escola del futur, els professors seran dotats d'una intel·ligència de docents de QI. Els alumnes podran treballar on volen perquè tindran un robot fet per anar al treball. Quan tindran entre 17 i 20 anys, començaran a treballar i acabaran de treballar entre els 40 i 60 anys.
5: Ostres, com van fer per posar una postpussa dintre el cervell?
3: Els infants seran robots, jo penso.
6: Docents de QI, ostres, això és molt.
7: Bon dia, vos voldria parlar dels robots més tard. Tindrem menys de feina, els robots van envair el món. Imagineu si els robots fan una guerra contra els humans. Com farem per pas morir?
8: Ostres, com anem fer contra els robots? Esperi que no hi hagi guerra.
3: Jo vull pas que hi hagi de guerra, no vull morir, els robots són molt forts.
9: Si tens raó, jo també no vull de guerra perquè nosaltres tenim pas prou de força contra els robots.
3: Hem acabat.
1: Adéu!
2: Ràdio
1: Bressola.
2: A Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyé.
4: Això és el disc de la setmana, i aquesta setmana doncs parlem amb la Gata Catel, que és cantautora nord-catalana i que ha sortit el seu nou àlbum, Orígens. Tu, Agata Catel, doncs, ets originari de Cerdanya, és això?
5: Sí, he nascut a Serré, però he crescut sempre a la Cerdanya, el poble d'allò. He sigut el poble de la meva infància, el jardí de la infància, de la muntanya d'allò.
4: La teva infància ha inspirat aquest àlbum?
5: Sí, bastant. Jo crec que la infància sempre és molt important en la vida, bueno, de tothom, però especialment dels artistes, no? Que la nostra part d'infància segueix molt gran. I sí, m'ha inspirat. També és per això que he escollit aquest títol, no? Orígens no és només els orígens geogràfics, sinó també l'origen de la persona, de la creació, d'on ve tota aquesta inspiració, no?
4: Quins són justament els temes diferents que parles dins aquest àlbum?
5: Bueno, aquest àlbum parla sobretot de... És un àlbum que he escrit després de la pèrdua del meu pare. Doncs, principalment, és això també que m'ha fet tornar a la infància, no? La necessitat de tornar una mica enrere per entendre la història de cadascú, no? I doncs parla d'infància, però parla també de dol, de pèrdua i de com hem de continuar endavant i de soltar, no? De deixar enrere també, d'acceptar i de tornar. Ha sigut com un recorregut intern, no? d'una immersió cap a dins per poder sortir de nou cap a la llum, no? És un àlbum que té molta llum, jo crec.
4: Doncs podem dir que va ser com una solució terapèutica?
5: Bueno, sempre l'art, de totes maneres, sí, clar, té sempre alguna utilitat terapèutica. No ho fem només per això. Jo crec que el que a mi em fa gràcia és fer bellesa, i és el que estic buscant, que fa que com podem crear emoció amb l'art. I amb les fotografies que faig o amb la música, i és una búsqueda estètica també, més que terapèutica.
4: La tercera cançó que parlarem doncs, avui s'anomena La sort. De què parla?
5: La sort, doncs, bueno, com diu el nom, és una pregunta, no? Com una pregunta a l'univers. Que si hi ha alguna lògica, no? en alguna llei, si el destí existeix. Són així qüestions una mica metafísiques que ens podem fer quan hem d'atravessar unes proves difícils, no? Tot el sentit de la vida es qüestiona una mica, i és com un diàleg, unes preguntes així. No tinc cap resposta, però almenys he fet les preguntes.
4: De fet, te poses qüestions sobre la vida en general i sobre tot el que se passa durant la vida.
5: Bueno, no, sí, no, és, el que dius, tia, sí, és una mica generalista, però vull dir, és una qüestió de... Hi ha molts artistes que han parlat d'això, també de la nostra posició al món, no? Perquè parla de sort, perquè parla de... Jo he nascut aquí, tu has nascut aquí, però potser la gent que ha nascut l'altra punta del món, en un país en guerra, o no té aquesta sort tampoc, saps? O sigui, és la qüestió aquesta de la sort. Hem nascut en algun lloc per alguna raó, o tot això és una simple coincidència i hem d'acceptar això i de viure així? Aquesta és la pregunta.
4: Doncs, què et sembla si ho sentim ara?
5: Vale, sí.

0: Aquesta cançó era la sort del nou àlbum de l'Agathe Cattell, anomenat Origins. Podeu tornar a trobar l'entrevista sencera a la nostra pàgina web radioarels.cat.
1: El disc de la setmana.
2: L'Oriana Peñé.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. 1981. Doncs aquesta ràdio acaba de néixer. Va ser el mes de maig. I tres mesos després, el mes d'agost, ja és present a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, on un joveníssim Ramon Gual i Batlle ja hi fa un taller de cançó. Fa dos anys que es dedica a la música, primer acompanyant Matías Masarico, com explicava a Ràdio Arrels.
3: Bé, la meva carrera va començar junts amb el Matías Masarico, que vaig acompanyar, d'això fa dos anys, a la Universitat Catalana d'Estiu, justament. Vam començar aquí a fer cursos i a anar a cantar pels pobles al vespre. I doncs, després, a l'hivern, el vaig acompanyar a ell, cantant sempre cançons populars. I doncs, va començar, doncs, ho dic, fa dos anys, l'any 79.
4: La cançó és un mitjà de lluita?
3: Per jo, sí. Provo de fer aprendre aquestes cançons que sé jo, que he après amb discos, amb cantants que m'han après, i provo de fer avançar una mica la cultura de la llengua catalana amb això.
4: Quines cançons interpretes?
3: Faig cançons només popular, de moment, només cançons populars, que són cançons populars d'aquí, de Catalunya Nord, però també de totes les parts de Catalunya, dels països catalans, que vull dir, hasta del Principat, d'Andorra, de València. I també he afegit cançons d'altres països del món, d'Amèrica, de Sueca, de França, i també cançons de francesa, que han sigut a la vida, en català, penso ara cançons d'en Ferrat o d'en Brel, així està la vida.
4: Clara, les cançons hi ha pas altra cosa, menys visible?
3: Com vols dir?
4: Una lluita?
3: No, jo només faig la lluita a favor del català, només el faig amb les cançons, i crec que és una lluita molt bona, perquè és la que avança més, de moment.
4: Què penses del jovent nord-català?
3: Del jovent nord-català estem molt poc, això és una evidència, i diré que els joves aquí sempre viuen amb la televisió francesa, doncs amb la música francesa, americana, i doncs fa que no s'interessen això, tota la cultura catalana i la llengua i les cançons, i fa que passen una mica al costat.
4: Quins són els remeis que podrien canviar això?
3: Primer, poder tenir una manera de fer el català a l'escola. Això està fent ja, classe de segona, de primera, de terminal, però també al col·legi, també a les maternals, també a totes les escoles que siguin aquí. I jo voldria fer també cursos de cançons, com faig avui a la Universitat de Catalunya d'Estiu, però ho fer tot l'any això aquí a Prada i als altres pobles, aquí n'hi hagin les bufeïn, per aprendre cançons, perquè crec que les cançons, per aprendre la llengua, és la millor cosa.
2: 1981, el cantant Ramon Gual i Batlle, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, on ja hi feia un taller de cançó. Responia les qüestions d'un joveníssim reporter de Ràdio Arrels, Lluc Bonet, de Pesillà.
5: Ràdio Arrels. A tu i 95.

fred de la nit. Cruixen sota els seus peus espurnes de gebrades, palles sota el pes

a la porta. Prova d'escriure un xic, cerca una melodia, dubta de ser músic. I quan arriba l'alba, se li escapa un gemec i m'adono que aquest home ara sí el conec.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
3: Iu Escapa, bon dia.
4: Bon dia.
3: Des de quan és festa el...

se passejaven fent la festa i a França hi havia de fest de la fer amb banderes d'Algèria, no? Perquè ja hi havia gent que volien almenys autonomia i alguns ja independència. I un jove va sortir una bandera d'Algèria i un policia francès el va matar. I això va desencadenar a Sétif unes represàlies terribles que això se va amagar molt de temps. Hi va haver molts morts, molts algerians i també dins dels francesos que vivien allà. I doncs és considerat pels historiadors al dia d'avui com el primer avís del que serà més tard la guerra d'Algèria. I si no, per tot arreu se va fer una festa. Hi ha fotos a Perpinyà on la gent balla la sardana, al Pol Mariom, del buig de maig de 45. Sí. I jo penso que en tots els pobles, a Pesià, per exemple, s'hem trobat fotos així, on hi ha un desfile cap al cementeri, cap al Monument als Morts, amb la gent de la resistència, amb les escoles, amb el capellà, donc hi va bé de tots els pobles, pensi d'Europa, perquè és pas únicament a França que va passar això, a Itàlia se va restar un poc abans, però per tothom hi va bé aquestes festes que van continuar i que eren importantíssimes fins al moment on hi havia encara la gent de la resistència, la gent que havien integrat l'exèrcit, o havien fet resistència, que havien patit de les persecucions nazis. I jo, quan era petit, les escoles, tothom, totes les escoles i tots els alumnes de les escoles, tothom anava amb un desfile enorme cap al Monument al Mort, que és dins d'un cementeri a Pesià, perquè a baix del Monument al Mort a Pesià hi ha soldats enterrats de la Primera Guerra Mundial i hi ha també alguns de la Segona Guerra Mundial, que n'hi va haver molt menys a Pesià, els tres que van ser morts durant la Primera Guerra Mundial, però durant la Segona Guerra Mundial, però aquests gens són enterrats de baix del Monument al Mort a Pesià. I això fa que hi havia un desfile enorme, després amb un aperitiu a l'Ajuntament, i tothom feia veritablement una festa. Era un dia veritablement de festa. Ningú es treballava, tothom s'agastava de treballar. Era una vergonya, perquè Pesià era un poble de pagès. Hauria estat una vergonya de veure una persona treballant al buig de maig en aquest moment. I mentrestant aquesta gent desapareixia, no? Per l'ús de la vida, simplement. Ara hi en queda pespús, mentrestant aquesta gent desapareixent. La commemoració s'ha fet també, però cada vegada amb menys persones. A un moment donat, les escoles, per exemple, almenys a Pesià, no venien. I ara fa un temps que hi ha hagut una recuperació del banc de les escoles, perquè hi ha una coral a les escoles i tots els nois i les noies de la coral venen a cantar un cant de pau i acaben cantant la Marsellesa, ben entès, però sovint hi ha una mestressa que un parell de mestresses que els fan treballar i que hi ha també un cant d'un francès, un anglès, un català que parla de pau. I voleu de pau i de convivència entre la gent. Cada vegada hi ha un parlament de l'alcalde. Durant molt de temps, a Pesià, l'alcalde va ser el principal de la resistència. Va ser elegit en 45, quan hi va haver la primera elecció lliure, perquè durant el temps de la guerra eren gent que eren llestats, i pas elegits, llestats per al govern de Pétain. Aquesta gent els van posar a la presó durant 6 mesos almenys a Perpinyà, a la Ciutadella, i van tenir 10 anys d'inhabilitació ciutadana. No podien votar o ser funcionari i tot això. L'alcalde fins als anys, pensi, 90, un poc abans, l'alcalde era el resistent que era el responsable de

0: resistència àmplia. Tot això, ben entès, ara, els joves, alguns, se passi són enterats i qui ha vingut la Segona Guerra Mundial. Això em calria preguntar a alguns alumnes i segurament que tindrien sorpreses, no? I donc se fa un desfilat molt, molt interessant, encara per dir, jo crec que en molts pobles també se fa quelcom, i se fa també una crida a la pau i jo diria, a l'acceptació de l'altre, de viure junts, almenys a Pasià, eh? Si pas ara, amb el resultat de les eleccions, si se va per tots així, pot ser que alguns aprofiten per fer una mena d'elogi d'aquest patriotisme tancat que em sembla molt perillós per jo. I doncs tot això continua, però ben entès, ara la gent que volen treballar, que treballen, la gent, hi ha un canvi radical per rapport al que s'ha fet dins dels 50, 60 i fins als anys 70, almenys.
1: Moltes gràcies, si ho escapa.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Fa poc hem parlat de com cridar els animals i de com menar un cavall. I bé, avui seguim parlant de cavalls. Comencem pel més fàcil, la família. El cavall, el mascle, l'egua o l'euga, que és la femella. El pollí, el petit del cavall. Hi ha també el poltre, que és un cavall o un euga jove. Si l'animal té un o dos anys, se li dirà sobreany, en un sol mot, sobreany. I de 3 a 4 anys se li diu un terçó, amb C trencada. El curser era el cavall que a l'edat mitjana servia en els tornejos i batalles, talment com el destrer. Un rossí o una rossa és un cavall dolent, vell i flac, talment com una perranya. El cavall semental serà destinat a la cria. El poni és un cavall de talla petita. I escolteu aquests que poden ser útils si jugueu a Scrabble. L'haca, H-A-C-A, és un cavall petit, que no passa d'1,48 m. I una mica més alt que l'haca hi ha la canea, sempre amb una H al començament. D'un cavall difícil que acostuma a aixecar les potes, a tirar guitzes o cosses, se li dirà que és quit. Tira guitzes amb una Z i cosa amb una C trencada.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Salelles, 95.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
8: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcí i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat vora mar.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
8: El dimecres, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, és el moment on cada setmana acollim l'advocat, l'opinador de Ràdio Arrels, Pere Beca. Pere, bon dia.
10: Bon dia.
8: I cal parlar ja de la campanya per l'elecció presidencial. Serà d'aquí un any, però de moment ja s'han declarat 4 candidats. I una de les preguntes, Pere, és, sens dubte, quins poden ser els temes que vindran a debat per aquesta elecció presidencial?
10: Doncs sí, d'aquí menys d'un any ara,
1: s'acaba, indubtablement, el regne d'Emmanuel Macron amb 10 anys de presència com president de la República. I ja tot el debat polític a l'estat francès i el debat mediàtic està concentrat sobre d'aquest esdeveniment. Lo de més ja ha passat a segon nivell. O més ben dit, de moment s'està concentrant sobre de saber qui competirà a l'elecció major de l'estat francès i més o menys es pot dir que de moment de candidats potencials, declarats o no, potser n'hi ha 15 o 20, però evidentment això s'irà esgotant amb el temps, però sí que pretendents hi ha. I també es veu que difícilment s'organitza un debat de fons sobre de temes que puguin ser temes de futur de la competència d'un cap de l'estat francès. Des de l'extrema esquerra de Mélenchon, que oficialment ha dit aquest passat final de setmana que era candidat i que la seva idea és de canviar-ho tot sense definir exactament com ho faria i sobretot amb qui ho faria, perquè Mélenchon té una actitud radical basada sobre d'un més o menys entre 15 i 20% d'intencions de vots, però que evidentment amb aquesta quantitat no es pot imaginar governar i fer-ho sol, doncs això no explica quines concessions estaria disposat a discutir. Passant pel grup ecològic, que treu feines a sortir-se de les conseqüències de molt favorables a les eleccions municipals i que, confrontats a la realitat del poder local, municipal, es veuen que és molt difícil organitzar una actitud política que pugui replegar més gent i arribar a una majoria. I passant per una esquerra indefinida, perquè no se sap ni on comença ni on s'acaba, escampada entre molts candidats, alguns amb poca credibilitat, però estan aquí, i que de totes maneres no tenen clar les línies polítiques d'un programa definit, perquè la manera d'ajuntar la gent sobre una candidatura presidencial és de, o que va fer potser anys enrere el Francesc Mitterrand amb els comunistes de Georges Marchais, definir un programa comú. Aquí això fins ara no s'ha discutit, no s'ha abordat. I, finalment, l'únic moviment que té una clara, repetida i quasi bé única intenció per resoldre tots els problemes és el moviment d'extrema dreta, des de Bardella fins a Zemmour, passant per Marine Le Pen, que cada vegada que hi ha una pregunta que està pendent acaben dient que la causa de tot això és l'immigració. I això, evidentment, és un tema fàcil d'entendre. L'idea de gran reemplaçament de les poblacions, la lluita contra la immigració il·legal, clandestina, però que s'acaba amb ser lluita contra immigració pura i simplement i que es barreja ràpidament amb la lluita contra l'immigració islàmica o magrebina o el que sigui venint del sud. És a dir, que tot això fa una mena de mescla que sembla donar una base ideològica a aquestes candidatures d'extrema dreta. Però sense considerar que això no pot ser un objectiu polític per una campanya presidencial i més encara per una política presidencial si arribaven a guanyar les eleccions. Perquè s'ha demostrat l'impossibilitat de realitzar aquest tipus de programa. Mireu que els Estats Units, amb tota la potència d'aquest país, Donald Trump, a la seva candidatura, va parlar d'edificar un mur que sigui infranquissable. I al final no se'n parla més i tampoc es parla més de la voluntat de fer fora, a través de moviments policials, tota la gent immigrada més o més regular que estaria als Estats Units. Què vol dir això? Vol dir pura i simplement que els Estats Units no poden viure sense la immigració, que ara, amb la situació internacional, el que faltaran són soldats, i que sempre ha sigut així, que els soldats s'han anat a buscar a les minories nacionals per fer les guerres. La Segona Guerra Mundial va ser així, que va permetre més o menys d'aixecar un nivell d'integració social de les poblacions negres, i aquí passarà el mateix amb tots els latinos que venen cap als Estats Units. I es veu que tots els països passa així, qualsevol siguin les opcions polítiques d'aquests països. Mireu què està fent Pedro Sánchez a l'estat espanyol, regularitzant la presència de molts immigrats més o menys clandestins i fent que siguin la base del desenvolupament econòmic de l'estat espanyol. Com ho va ser el temps d'Angela Merkel a Alemanya, quan va acollir cap a 1,5 milió de sirians, alguns amb altes qualificacions professionals, i que els han anat integrant en aquest país per assegurar la capacitat de l'activitat econòmica alemana a desenvolupar-se. I que també a Itàlia, per exemple, la senyora Meloni, que ha sigut votada en base de prou, tanquem les portes de l'immigració, i que sota la pressió dels empresaris i especialment de tota la petita i mitjana empresa important a Itàlia, que han demanat i obtingut una regularització de més de 500.000 immigrats perquè puguin fer la mà d'obra que permeti a Itàlia de continuar el seu creixement econòmic, i no fos únicament econòmic, inclús el creixement demogràfic. A l'estat francès, l'any passat, per primera vegada, hi han hagut més defuncions que naixements. I és per això que el propi president de la República Francesa va parlar de rearmament demogràfic. Però el rearmament demogràfic passa per unes poblacions joves amb capacitat de tenir fills i amb voluntat de tenir fills. I aquesta capacitat no la tenen majoritàriament més els francesos, sinó que les aporten els que han vingut de fora i que tenen aquest costum de tenir famílies importants. I amb el que s'està preparant en Iran, perquè al final, si Trump arriba a fer caure el govern d'Iran, o i que hi haurà un caos en aquell país, o si no el fa caure i que hi haurà una repressió, hem de pensar també que hi haurà segurament una onada d'emigració iranesa. I els iranesos, que són 90 milions, és el més important país de l'Orient Mitjà, 90 milions, amb una població educada, amb moltes dones que han tingut un seguiment escolar i universitari, tots aquests poden ser també els que pretenguin venir cap a Europa Occidental i poden ser els que portin a l'economia europea l'energia i la joventut que de moment li fa falta. I torno amb la campanya electoral francesa, això no és un tema de debat i em sembla que hauria de ser-ho, tanmateix que hauria de ser l'incidència climàtica o, i això tampoc es fa campanya sobre temes com aquests, però la reducció del deute de l'estat francès, que això no és un punt de discurs que sigui mobilitzador a nivell de vots, però que és una realitat que bé haurà d'enfrontar qualsevol sigui el futur president de la República Francesa.
8: Això vol dir, Pere Beckham, que segons tu, d'aquest tema de la immigració, doncs en caldria tenir un debat democràtic?
1: Evidentment, perquè si volem resoldre-ho, crec que s'ha demostrat àmpliament en la història, no hi ha cap repressió, no hi ha cap tancament que permeti resoldre aquesta qüestió. Evidentment que, molt segurament, alguns immigrats són delinqüents perquè viuen en condicions que afavoreixen la delinqüència. Molts immigrats o alguns immigrats s'aprofiten d'un sistema social que els hi permet, però podem dir realment que siguin els únics, que no hi ha cap francès d'origen que s'aprofiti del sistema social, que no hi ha cap possibilitat de desviar l'utilització del diner públic a través de gent que no són immigrats, sinó totalment identificats a la societat francesa i que ho fan amb més agilitat o més discreció. De fet, actualment, veiem tots al nostre petit nivell que l'economia de l'estat francès depèn, en bona part, de la realitat de la presència de l'immigració. Qualsevol de nosaltres que ha fet obres a la seva casa sap que la majoria dels obrers són immigrats. Hi ha hagut un temps que eren immigrats espanyols o portuguesos, ara són, aquests s'han convertit en empresaris i els obrers són del Magrib. causes de proximitat, causes de llengua comuna, causes culturals comuna, però la realitat és que aquest sector econòmic només funciona amb això. Mateixa cosa amb els que treballen als hotels i restaurants, és a dir, tots els que accepten feines, entre cometes, brutes o feines amb horaris que siguin una mica raros. Però no sols això, mireu si viatgeu. La seguretat dels aeroports francesos, i especialment a París, està totalment controlada per antillesos. I si voleu que a casa vostra us portin el menjar a través del sistema Uber, ja veureu que la majoria són africans que fan aquesta feina, poc remunerada, poc interessant, però necessària a la nostra manera de viure. Mireu més endavant el personal hospitaler, infermeres, però també metges que venen de països de l'est, d'Europa de l'est, de l'Orient Mitjà o de l'Àfrica. I això perquè la majoria dels metges francesos no volen tenir les dificultats i els problemes que pot generar la pràctica de la seva feina amb horaris, amb disponibilitat i que es crida aquest tipus d'immigració. I no crec que sigui una cosa que es pugui arreglar ràpidament, perquè, per l'exemple dels personals medicals i dels metges, no hi ha una formació suficient a l'estat francès i no hi ha una demanda suficient per proveir tots els llocs de treball. Doncs la immigració irà continuant en aquest nivell, en aquest sector d'activitat i irà fins i tot ampliant-se. I la veritat s'ha de dir que això té també una conseqüència molt negativa per als països d'on venen, perquè tota aquesta joventut amb formació, amb capacitat, no porta, no torna a portar al seu país la formació que ha tingut en altres llocs. I això també pot ser un problema d'equilibri mundial i pot ser una causa que la gent vulgui fugir d'un país on no hi hauria metges per anar-se a un altre país a fer-se curar, però els metges que són potser del seu mateix país. I tot això amb la base de que fa falta una reflexió global sobre d'aquest tema d'immigració. Què vol dir l'immigració? Què vol dir immigrant? La persona que ha vingut? Potser sí. Els seus fills, si han nascut aquí, ja és molt diferent. Ja es veuen tots aquests alcaldes nous que han sigut votats a la zona al voltant de París, que són negres, però que són francesos, nascuts a França, educats a França i amb perfecte coneixement del sistema polític francès. I doncs, qui són els bons francesos? Únicament els fills de Vercingétorix? Únicament els que poden representar 10 generacions d'antiguitat a la societat francesa? Evidentment, no. I es veu perfectament. I inclús en els partits més extrems. Bardella és fill o net d'italians i potser es casarà amb una senyora que també és francesa, però de família també italiana. Nosaltres aquí coneixem tothom, coneixem gent nascuda o fills o filla de gent nascuda a l'estat espanyol i que va haver de fugir per causes polítiques o per causes econòmiques. No ho han fet per ple. I hem de tenir en compte que els que són els immigrats, moltes vegades, són la millor part de la població perquè tenen el coratge, a vegades una mica inconscient, però el coratge d'intentar fer alguna cosa per salvar-se a si mateixos. És a dir que l'immigració no és, per tant, ni un perill, ni un risc, sinó una manera diferent que s'haurà de veure i de mirar la societat francesa. Però ja ho veiem positivament, a través de les arts, indiscutiblement, a través de l'esport, indiscutiblement. Mireu l'equip de França de futbol i mireu els del rugbi. I doncs tot això fa que hi haurà molt probablement una generació que s'està posant en plaça, que progressivament va integrant, si se'ls indon els mitjans d'educació, de formació i de possibilitat d'accés professional, s'irà integrant aquesta societat francesa. Jo no ho veig no com un perill, sinó com realment una possibilitat. Si no hi haguessin els immigrats vinguts a Espanya a la retirada, si no hi haguessin 20 anys després o 30 anys després els que van venir d'Argèlia, Pied-Noir, més o menys nascuts francesos, però no tots, i d'origins diversos al voltant del Mediterrà, l'economia del nostre departament no funcionaria com funciona actualment. I doncs crec que això ho hem de comptar i hem de pensar que precisament a través de la formació, a través de l'educació, a través de les possibilitats donades, és la millor eina d'integració. Els immigrants que no s'integren són els que es deixen en guetos, es deixen a fora del sistema i que estan obligats, més o menys, per assegurar la seva pròpia vida, de trobar-se en marge de la societat. Però crec que realment la reflexió d'un futur president de la República Francesa seria, abans de tot, abans de parlar ni d'ecologia ni de parlar del deute, de calcular com pot enfrontar positivament aquesta onada d'immigració que és indiscutiblement la problemàtica del segle XXI. Gràcies per la seva atenció.
8: Gràcies, Pere Beca. I potser per completar la teva anàlisi, aconsellar un llibre que acaba de sortir, es diu Sans eux, sense ells, on els autors, Guillaume Anezo, Hakim El Karaoui i Thierry Pesch, justament doncs, parlen en aquesta ficció d'un estat francès el 2030 sense immigrants. Una proposta de lectura molt interessant, una distopia que ens proposen aquests tres autors. Pere, gràcies i fins a la setmana entrant. Bon dia.
1: Bon dia. Gràcies per l'atenció i fins a la setmana.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 6 de maig del 1988 neix Ivette Nadal a Granollers. A partir dels 3 anys ja va ser iniciada a la música clàssica. A la preadolescència, l'Ivette es va interessar pel rock, els cantautors i la poesia. Amb 14 anys va escriure les seues primeres cançons i amb 17 va decidir enregistrar el seu primer disc, Guerres Dolcíssimes. Al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb molts artistes com Gerard Quintana, David Rossell i Manolo García. En el seu quart disc, Tornar a Mare, Ivette Nadal tracta del trastorn alimentari contra el qual estava lluitant. Destaquem també la col·laboració amb Pascal Comelada, primer amb arranjaments de temes de Nadal fetes pel músic de Serret i seguit per un àlbum complet de 14 temes. Escoltem ara No sé on, l'adaptació al català del tema de Pascal Comelada i Peggy Harvey amb la veu d'Ivette.

0: Fins aquí No sé on, amb la veu d'Ivette Nadal i la música de Pascal Comelada.
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: El moment més solemne va ser, sense cap dubte, la recepció a la Casa de la Vall. Escoltem un extracte del Parlament del síndic general Carles Ensenyat i Reig.
1: Excel·lències, els dono novament la benvinguda al Consell General, la seu de la nostra sobirania i de la nostra democràcia, la casa de totes les andorranes i de tots els andorrans, una casa que també és casa seva. Crec que expresso el sentiment unànime de totes les autoritats presents i dic que gairebé un any després del jurament del copríncep episcopal, Andorra se sent profundament honorada d'aquesta nova visita del seu copríncep francès. Avui, a més, vivim un moment històric. Per primera vegada en els més de 700 anys del Consell General, els dos coprínceps d'Andorra comparteixen la presidència d'aquesta seu parlamentària, asseguts plegats al costat dels síndics generals. Aquesta imatge, tan excepcional com simbòlica, reflecteix perfectament la naturalesa del nostre sistema. Un coprincipat parlamentari, fonament de la nostra sobirania, expressió de la nostra història i garantia de les nostres llibertats. Fa 58 anys, el 1967, un dels vostres predecessors més il·lustres, el president i copríncep Charles de Gaulle, va iniciar la tradició de les visites dels coprínceps francesos i des d'aleshores cada copríncep ha deixat en nosaltres una empremta indeleble, estretament relacionada amb el seu carisma i la seva missió com a president de la República Francesa, però amb un significat propi particular per a nosaltres, els andorrans. De Gaulle, com acabo d'evocar, va ser el primer copríncep francès a visitar Andorra i va guiar i aconsellar els andorrans en un moment de transformació social i econòmica sense precedents. El seu successor, Georges Pompidou, que veia estroncada la seva vida i el seu mandat massa d'hora, no va poder visitar aquestes valls, però sí que fou el primer copríncep francès a trobar-se personalment amb el seu homòleg episcopal. Aquesta presència conjunta al Consell, indivisa, amb què avui ens honoreu vos i el copríncep Monsenyor Serrano, va començar a gestar-se de manera simbòlica el 1973 a Cahors, amb la reunió entre els coprínceps Pompidou i Martí.
0: El 1973, la trobada entre Georges Pompidou i el bisbe Joan Martí va marcar l'inici de contactes freqüents entre els dos coprínceps, les primeres passes conjuntes cap a la Constitució de 1993.
1: Valéry Giscard d'Estaing va impulsar la reforma institucional que va culminar la separació de poders coincidint amb els 700 anys de l'aprovació dels pareatges. I també va ser amb ell que es va iniciar la tradicional trobada d'ambdós coprínceps en territori andorrà, a Casa de la Vall, coincidint amb la visita del copríncep francès. François Mitterrand va acompanyar Andorra en la negociació de l'acord comercial amb la Comunitat Econòmica Europea i, evidentment, va ser juntament amb Monsenyor Joan Martí Alanis el copríncep de la Constitució. Amb Jacques Chirac, Andorra va iniciar el seu camí en l'etapa constitucional, plenament reconeguda com a estat per part de la comunitat internacional, i els coprínceps Nicolas Sarkozy i François Hollande van ajudar el país en un moment de canvi de paradigma econòmic amb reformes profundes, especialment en l'àmbit fiscal. I vos, excel·lentíssim senyor copríncep, ens heu acompanyat i ens heu fet costat en la negociació internacional més llarga i complexa de la nostra història recent, la de l'acord d'associació amb la Unió Europea. El vostre lideratge a Europa i al món en uns temps convulsos haurà estat també una orientació clara per a nosaltres i deixarà una empremta profunda en el vostre rol com a copríncep d'Andorra. Avui, igual que fa més de dos segles, la millor manera de garantir la sobirania, la independència i la llibertat d'Andorra és saber establir vincles sòlids i duradors amb el món que ens envolta. Des de Charles de Gaulle fins a vos, el coprincipat ha estat per a nosaltres una finestra oberta al món. Les visites dels coprínceps francesos han servit per constatar l'evolució d'Andorra, per esperonar-nos a continuar avançant i per fer-nos albirar nous horitzons. I avui, amb la presència conjunta dels dos coprínceps en aquesta cambra, escrivim una nova pàgina de la nostra història institucional, símbol de l'harmonia i de la continuïtat del nostre sistema únic. Senyor copríncep, senyors coprínceps, rebeu de totes i tots nosaltres la més afectuosa de les benvingudes. Moltes gràcies i visca Andorra!
2: Visca!
0: Al final, el copríncep francès va fer un discurs a la plaça del poble on els ciutadans l'esperaven sobre dos temes sensibles. Dolors, sembla que aquí a la plaça del poble hi hagi dos temes principals de manifestació. En tot cas, un és l'habitatge.
2: Sí, sí, estem d'acord. Estem d'acord, el que passa que suposo que això també és a nivell mundial, eh? No solament a Andorra. Ara a Andorra som tan petits que evidentment ens afecta moltíssim, sobretot que han deixat venir massa gent de cop, i això, doncs clar, ha arribat aquest moment que és massa ja, s'ha de parar això.
0: L'altre tema que preocupa Andorra i jo diria els països veïns seria l'avortament.
2: Estem plenament d'acord amb l'avortament. El problema que tenim és que aquí ens hi juguem al coprincipat i no podem jugar amb això.
0: El copríncep episcopal podria dimitir?
2: Clar, segurament podria dimitir, llavors se'ns en va tot en orris i no ens ho podem permetre.
0: Hi ha associacions, suposos, per demanar aquest avortament. Com se pot solucionar això?
2: Això no ho sabem, això ho hem de fer, intentar solucionar-ho ells, que ho saben com es pot fer, però haurien de buscar una manera que no perdem el coprincipat. Ja sabem que el monsieur Macron això ja està d'acord, però clar, el tenim el problema del bisbe.
0: Això tècnicament voldria dir canviar la Constitució.
2: Sí, però clar, si ens hi hem de jugar molta cosa no compensa, eh?
0: Moltes gràcies.
2: De res.
0: Durant les seves intervencions, el copríncep de l'únic estat on la llengua catalana és l'única oficial va fer molt poca referència al català i tampoc no va fer l'esforç de dir ni una frase en la llengua del país.
3: El tema és que, clar, al final, doncs, haver-hi...
0: Oliver Vergés, del Diari d'Andorra.
3: El tema europeu, el tema de l'avortament i aquestes qüestions que són doncs, tan principals, la qüestió de la llengua ha quedat doncs, en un segon pla. Però és cert que, d'alguna manera, algú podria pensar doncs, que potser doncs, algun missatge, alguna frase en català o fins i tot a través de les xarxes socials doncs, no hagués estat de més. A mi em fa pensar moltes vegades amb els futbolistes que quan els presenten per un equip de futbol, si és el Barça, per exemple, allò que diuen doncs, visca el Barça i visca Catalunya, encara que no hagin dit ni una paraula en català, doncs, diguéssim, tens la sensació que han fet l'esforç d'aprendre's aquestes dues frases, aquestes dues paraules, com per quedar bé doncs, amb els aficionats. No? Jo penso que no costava res que, d'alguna manera, alguna frase final doncs, hagués estat així. Jo puc entendre perfectament que ell vagi parlant doncs, de la qüestió de la francofonia. De fet, doncs, aquest vincle que tenim justament amb el copríncep francès, doncs és el que també ens obre aquesta porta que Andorra sigui un país multilingüe, però no deixa de ser que som l'únic país del món que té el català com a llengua oficial i que si nosaltres no el defensem, doncs malament rai. Per tant, sí que segurament doncs, hagués estat d'agrair un gest en aquest sentit, tenint en compte sobretot que ell ja va fer l'esforç d'informar-se doncs, com estava el tema de l'avortament, com estava el tema del model de coprincipat, com estava el tema de l'acord d'associació. Doncs, tenint en compte aquestes qüestions, també es podria haver informat una mica més de l'estima que tenim a Andorra per la nostra llengua.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
7: Joan Lluís Mas, bon dia.
8: Bon dia, Miquel.
7: Avui ens portes una dita del mes de maig, em sembla que relacionada amb la temperatura, no?
8: Sí, perquè sempre se pensa que a partir de l'abril, al maig, tot això, sempre... Sí, s'ha acabat l'hivern i no... I al maig, per exemple, això ho deia també la padrina, deia, no hi ha bon maig que el cavall tremoli a l'estable. Volem dir que sempre al mes de maig hi ha una revifalla de fred i el cavall tremolava dins l'estable.
7: El cavall és un animal que passi especialment fred? O...
8: Ah, no ho sé. No, em sembla que són força resistents justament els cavalls perquè... Sovint se'ls veu a la muntanya, passen l'hivern a fora, són força més resistents els cavalls que les vaques, per exemple.
7: Per tant, si el cavall passava fred, és que...
8: Sí, devia fer...
7: devia fer problemàtic,
8: una grossa fred, sí, sí.
7: Ara estem aquí al conservatori de l'Associació Terra dels Avis i tenim tot d'estris al voltant relacionats amb els cavalls. No sé si ens pots explicar una mica algun d'aquests estris per què servia.
8: Bé, aquí tenim tota la part dels arnesos, dels cuillars i dels arnesos, ja en tenim força, perquè primer hi ha diferents cuillars, n'hi ha que són rodons, que permetien passar, per exemple, sota els arbres, i com això s'agafa pas, n'hi ha que fan la punta, la majoria fan la punta, d'altres fan una punta força alta, que anem més aviat cuillars per, com dir, de cerimònia o coses així, per fer amb un aspecte estètic important. És a dir, que totes aquestes eines i els arnesos no solament hi ha una utilitat, sinó que també hi ha una part de representació.
7: Clar.
8: És com si diria una botura avui, hi ha la furgoneta i després hi ha la botura més de luxe, no? Doncs és exactament això, és exactament igual.
7: Els cavalls aquí al Rosselló eren per treballar al camp o eren més per transport o una mica ho feien tot?
8: No, tot. És a dir, que el cavall al Rosselló, a la part baixa, ha substituït els bous, segurament cap al moment de la Primera Guerra Mundial. És a dir, que hi havia cavalls també abans, més que hi havia força bous, perquè els bous són ferrenys. I llavors se va passar el cavall. Evidentment, se van conservar també les mules i els matxos, sobretot a les muntanyes, i els burros, que a les cases hi podia haver perfectament dos cavalls i un burro, perquè hi ha coses petites que el burro podia fer. Doncs és per això que hi ha cuillars que són petits, que són cuillars de burro, per exemple. D'altres que són mitjans, que seran cuillars de mula. I després, clar, els cuillars de cavalls, que són força pesants, que són macos i que eren fets pels basters, pels... no me ve pas, el borreller.
7: Ah.
8: El borreller aquí.
7: Sí. Molt bé, doncs ja ho sabeu, encara que sigui maig, deixeu una jaqueta a mà, per si un cas, perquè ja ho diu la dita, que no hi ha bon maig que el cavall entra
8: en un estable. Sí, i si fa fred al maig, doncs no poseu el crit al cel, perquè és perfectament normal.
7: Moltes gràcies, Joan Lluís.
8: Gràcies a tu.
0: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
4: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
9: Tatatatin, catatin, catatin, catacatin.
4: Escolteu
10: Radio Arels.
9: Tatatatin,
4: Radio Arels.
9: Tatatatin.
11: El llibre de la setmana. Amb Joana Serra.
7: Joana Serra, bon dia.
12: Bon dia.
7: Cada setmana demanem que ens recomanis un llibre i avui ens portes aquí un Premi Sant Jordi, o sigui...
12: Sí, Premi Sant Jordi 2026, que no acostumo mai a presentar els Premis Sant Jordi perquè ja tenen el seu recorregut i la seva mediatització. Evidentment, a Catalunya Nord potser no tant. Enguany fa especial il·lusió per diverses raons. Bon, Premi Sant Jordi, enguany se l'emporta Carles Rabassa. Carles Rabassa és un mallorquí que ja fa anys que viu a Barcelona i que ha guanyat aquest premi amb una novel·la que es diu Prometeu, de mil maneres. Prometeu és el protagonista, vull dir que hi ha molts sentits amb el terme. Prometeu Dolors és el protagonista d'aquesta novel·la, que és un treballador d'un bar a Palma, que treballa a Palma. Val? Aquest serà l'escenari. Hi ha moltíssims personatges en aquesta novel·la, vull dir que s'ha de agafar per seguir-la. I és una descripció també de l'evolució de Palma, de com Palma es va destrossant pel turisme,

0: pots que hi ha un nivell de llengua exigent de molt bona qualitat i no s'amaga de fer servir mots del seu vocabulari i potser a nosaltres ens pot costar un poc, però francament prometeu de mi maneres a Carla Rabassa que si no el vau sentir recollir el premi aneu a les xarxes i escolteu-lo perquè els va deixar tots estesos per terra els polítics, entre altres. I per què ens l'apreciem molt a nosaltres, Carla Rabassa? Perquè és un mallorquí que sempre ha tingut molt present Catalunya Nord, que sempre que ha publicat un llibre o que ha guanyat un premi, va ser el cas, va guanyar, és poeta, i de fet va guanyar el Premi Carles Riba a l'edició de 60, vull dir, fa uns quants anys, i sempre ha volgut ser present a Perpinyà i té el territori molt, molt present. És la seva segona novel·la, però realment promet. I es diu Prometeu de mil maneres. És publicat a Univers i és el Premi Sant Jordi, no és el premi atorgat per Òmnium Cultural d'enguany.
1: Moltes gràcies, Joana.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Ara Juarez, a Mordellàs, 88.2.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví.
1: Albert Malló, bon dia.
2: Bon dia, Enric.
1: Albert, quina és la planta que ens presentes avui?
2: Avui parlarem d'una planta que té un nom una mica estrany, que es diu Dysphania ambrosioides. De fet, és un blet que en aquí rep el nom en català, recollit per en Companyó i Cunit, que són dos botànics que van treballar a Catalunya Nord, té de Mèxic i té del país o bé té, res més.
1: Sí, sí.
2: En altres llocs té altres noms. Té de Mèxic també, herba dels leprosos, en serien dos més. I a més, a l'Empordà, per exemple, ens ha sortit té bord i té de la reina. Pot ser que aquests noms ens suggereixin alguna cosa, que en parlarem més endavant. En occità, que no ho hem dit, se li diu blet falsa ambrosia, que ja ens explica una mica l'estructura de la planta. És de la família de les amarantàcies, tot i que fa pas massa es considerava una família anomenada quenopodiàcies, que ara és inclosa dins de les amarantàcies. De fet, tant les unes com les altres serien blets. Uns se solen dir blets i els altres se solen dir blets d'estiu, els amarants. Però, de fet, segurament que els han ajuntat perquè les característiques són bàsicament comunes. Llavors, és una planta herbàcia que pot ser anual, és a dir, que es mort i deixa les granes, o bé pot perviure més d'un any, i que sol arribar als 80 centímetres, entre 30 i 80 centímetres seria el més habitual, i excepcionalment pot passar del metre. Té un eix principal i té moltes i moltes branques. A mesura que aquest eix el mirem cap enlaire, veurem que les branques són més curtes. Llavors, té una estructura bàsicament piramidal, o si més no, triangular allargada. A dins d'aquesta estructura de branques, és tot ple de fulles. De vegades queda una mica descoberta de fulles a la part basal, sobretot si ha aguantat més d'un any. I al mig d'aquestes fulles, cap a la part superior, té les flors, que s'agrupen en petites boletes, per fer-ho entenedor, per dins, entre les branques agafades, formant el que es considera o es diu panícula, que panícula no seria res més que una inflorescència composta, és a dir, una inflorescència feta per un conjunt d'inflorescències. És de color fosc, les fulles són així també, i les fulles tenen molta variabilitat en quant al contorn. Poden ser punxegudes, poden ser enteres, poden ser realment dentellades, fins i tot profundament dentellades, és a dir, que fan realment

0: entrades, com si haguessin estat menjades. Són també de color verd. I quan les toquem, molt aromàtiques. Un aroma que hi ha moltes persones que la consideren agradable i d'altres no tant.
1: Jo la trobo bastant agradable, una mica un olor de menta.
0: Sí, pots recordar. De fet, hi ha altres persones que diuen que té un gust resinós. Bé, que no és pas dolent, tampoc. I ja veurem que aquest aroma que fa té un...
1: Té un ús.
0: Té un ús, sí, sí. Això en parlarem aviat, d'aquí un moment, diguem-ho així. Hem de dir algunes coses més, també. Per exemple, que els fruits, en madurar, són llisos i lluents. I fan molt, molt, molt, molt, molt poc. Poc que arriben a un mil·límetre. Llavors, aquesta planta o una planta fa molts i molts i moltes llavors. Gran quantitat. Aquestes llavors o aquestes granes, abans de que perdin la coberta, és a dir, la flor, les parts de la flor, s'agafen, es destilen i se'n treu un oli essencial que es farà servir en medicina. A més, veurem que les fulles, les flors també, doncs, si ens hi fixem més profundament, tenen com una espècie de pèls o de boletes, que serien les glàndules, que és allà on hi ha aquesta substància, que quan l'ensumem sentim aquest olor, agradable o no tan agradable. A partir d'aquí, doncs, podríem parlar del lloc on es troba, si és molt típic trobar en els llocs alterats, és a dir, costats de carreteres, horts, jardins, cultius, els al·luvions deixats per els cursos d'aigua, en llocs d'aquest tipus així. De fet, és una planta que s'ha escampat a tot el món.
1: En llocs on la terra ha estat remoguda,
0: sí,
1: una mica.
0: Sí, això ja li va bé. Mm. Però aquí a casa nostra es mostra amb una característica, que és que s'instal·len els llocs on hi ha humitat. Això és important perquè si la busquem en un lloc sec, sec, sec, potser no la trobarem, tot i que és una planta que n'hi ha força en la part baixa del Conflent o a les parts baixes de Catalunya Nord. Si anem cap amunt, se fa difícil trobar-la, almenys aquí. Pot ser en altres indrets d'on és original, potser no. Ja que parlem d'on és original, doncs seria una planta neotropical, és a dir, d'Amèrica, del centre i del sud, que va venir aquí fa anys. I sabem que n'hi havia pas massa en la part alta i que era instal·lada més aviat a la plana i propera al mar. I ara, aquests darrers anys ja ha pujat una mica més, però en el Conflent l'haurien de buscar a totes les comunes, fins a Vilafranca, Cerdinyà, pas massa més amunt, Mosset, sí, sí. Cap amunt se'n pot trobar algun peu, com a tu és que en tinc un al costat de casa, però seria pas massa normal de trobar-ne. Si et sembla, el que podem fer és parlar dels usos,
1: sí,
0: perquè
1: d'usos
0: en té uns quants. De fet, medicina humana es faria servir com a tint i, a més, té un munt d'usos alimentaris. Pel que fa a medicina, es diu de ser una planta efectiva, vermífuga, és a dir, contra els cucs, i que afavoreix la digestió. Això potser seria una de les coses que hagi estat utilitzada en gastronomia. Bé, també podria ser l'altra, perquè com que es barreja o es posa en plats que es fa servir llet, doncs és probable que també sigui per aquest altre motiu. I l'oli essencial se n'extreu molt probablement per aquestes virtuts que té. Llavors, com a planta utilitzada en gastronomia, doncs és un molt bon saboritzant. Els mexicans, per exemple, la fan servir molt per coure mongetes. És típic, però la posen en molts i molts i molts altres plats, com quesadilla, sopes, moli d'olla, tamales, chilaquiles, patates, fan servir per aromatitzar l'arròs fregit blanc i és un ingredient de la salsa verda que es fa servir per acompanyar els chilaquiles. Molt probablement hi hagi altres usos, aquests serien els principals. Un altre que va molt relacionat amb la digestió seria les seves propietats que se suposen carminatives. És a dir,
1: que vol dir?
0: Que controla els gasos.
1: D'acord.
0: És a dir, que facilita la digestió i controla els gasos. A casa nostra, però, probablement vindria com a medicinal o com una cosa exòtica, com moltes de les plantes que van arribar de les Amèriques. I els noms que tenim recollits, té, és que ja es feia servir això.
1: En infusió, doncs.
0: En infusió, sí. I un dels noms que tenim recollits, que és té de la reina, sempre fa dubtar de si la reina tenia problemes digestius. Sí. O bé en aquelles èpoques que no hi havia la higiene que podem tenir avui dia amb els productes que tenim, doncs per controlar els cucs. Ara pas massa, però potser era molt més corrent antigament. I això seria una mica, de manera esbossada, d'aquesta planta, tot i que podríem parlar de moltes altres coses.
1: Doncs recordem el seu nom.
0: Sí, Disphania ambrosioides, i aquí al Conflent, doncs té del país o té de Mèxic, i probablement hi deu haver algun més, si en sabeu.
1: Que l'afegir que les referències que ens has donat de Mèxic és perquè hi has viscut.
0: Sí.
1: Som segures perquè hi has viscut.
0: Sí,
1: allà.
0: Hi he viscut uns quants anys. Sí.
1: Moltes gràcies, Albert. Ens retrobem d'aquí una setmana per parlar de plantes a Aires de Conflent. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Enric. Albert Mallol, Camproví.
1: Plantes de Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
5: El temps d'aquest dimecres ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcir i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat vora mar.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
7: Soc a Bolquera, a Cerdanya, per fer memòria amb un home i una dona, un matrimoni, François Blanc i Luciana del Cassó. Bon dia als dos.
8: Bon dia a tots.
9: Bon dia a tots.
7: Gràcies d'acollir-me a casa vostra. Parlarem força de la carnisseria Blanc, que és la carnisseria més antiga del país, de Catalunya Nord. Enguany, 100 anys que la vostra família va crear aquesta carnisseria, va ser el 3 de desembre del 1920, tal com ho diu un document que es troba als arxius departamentals. François, parlem primer de la vostra família, família Blanc, i de la família de la mare. Tots són de Bolquera.
9: Tots són de Bolquera.
7: Luciana, vos sou de la família al Coll de la Perxa.
8: Al Coll de la Perxa, sí. A un quilòmetre de Bolquera. La meva mare era d'Odelló i el meu pare del Coll de la Perxa.
7: Pagesos?
8: Pagesos, sí.
7: François, i la vostra família també pagesos?
9: No, pagesos sense estar tot ben bé. Pagesos, tenia un cic de comerços, tot.
7: Mm-hmm. Van començar a vendre carn.
9: Sí.
7: Va ser el vostre padrí.
9: Sí.
7: Que va crear la carnisseria.
9: Sí.
7: Tornant de la guerra.
9: Tornant de la guerra de 14.
7: Mm-hmm.
9: Tenia animals i d'aquí fèiem una mica de carnisser.
7: Mm-hmm.
9: I en pes va, es va de por a por.
7: L'heu coneixit i l'heu ajudat de mainatge?
9: Mainatge l'ajudava, jo sí que anava a guardar les vaques i coses així. Mai havia treballat amb ell. Però em deia cal fer això i qual fer allò.
7: I què volia dir guardar les vaques?
9: Tenir-les en un prat perquè mengessin i perquè se'n poguessin servir l'endemà.
7: A quin any ho podíeu fer això? 10 anys?
9: 12 o 13 anys.
7: Sí.
9: 9 anys, depèn.
7: I això ho feu cada dia?
9: Cada dia tothom ho feia.
7: I la cosa de l'escola com anava, doncs?
9: Mira, a l'escola de vegades hi anàvem, de vegades no hi anàvem.
7: Depèn del treball que hi havia a casa.
9: Això. Sí, sí.
7: Ah. Luciana, i vos també guardàveu vaques?
8: Sí, a vegades no m'agradava mica, perquè les vaques me feien por. És veritat.
7: Ah, sí?
8: No, m'estimava més anar a plegar l'herba, a raspallar, tot això, sí, guardar les vaques no m'agradava. I calia anar.
7: Perquè la vostra família tenia vaques i també treballava la terra.
8: Ah, sí, sí, treballaven a la terra també. A la tardor anàvem a remassar les trumfes.
7: Que les calia plantar també.
8: Plantar a la primavera, sí, al mes de maig plantàvem les trumfes. I també jovenets ja ajudàvem a la casa.
7: Jovenets, a quin any vol dir això?
8: Oh, 10 anys, 9 anys, 10 anys, ja treballàvem, eh?
7: I també com en François, si no anàveu a escola no passava res?
8: No, perquè ja ho dèiem al mestre, demà no vindré perquè teníem d'anar a remassar trumfes o plantar-les o a bordar les vaques, ja l'avertíem. I passava així.

0: François, doncs, va ser el vostre padrí que va començar a vendre carn. Què feia? Anava a comprar els animals vius?
1: Sí, anava a comprar els animals vius i els matava i feia una mica de carnisser. Sí, perquè cada carnisser tenia la seva, el seu matador. Allà en mataven, què?
0: Doncs vos heu vist matar molts animals i també n'heu matat molts.
1: Sí, no me contestava jo, vam matar una pila. El queixais i tot això, i porcs i vedells, sí.
0: Allà on posàveu l'animal per matar-lo?
1: L'escorxador. Sí, se'n diu l'escorxador. És a dir, posàvem els vedells agafats per les potes i els tombàvem tots de l'escorxador. I els matàvem així. El meu pare ho feia, sí. I jo ho aprenia.
0: I com es mata un vedell?
1: Amb un cop al cap i m'ha pres el senneu. Li tregueu la sang.
0: M'hi cal donar un bon cop al cap, no?
1: Sí, un bon cop al cap, l'estosseu, i un cop l'estosseu, en feu el que voleu. És una habituda,
0: sí.
1: És una habituda. Ara que és una habituda que és molt llarga, no es acaba mai. Cal matar, cal escorxar, després cal hi ha la tripa a treure i tot el que vulgueu. Sí. I em pes trencar-ho. I em pes adobar-ho per la carnisseria.
0: I el porc com se matava?
1: També hi feia una mica igual.
0: Amb un cop del cap?
1: Sí, un cop al front aquí, i el porc queia, i el penjàvem i el sennàvem. Sí, sí.
0: I els xais?
1: Igual, els xais era bé. Els posàvem també sus de l'escorxador.
0: A on anàveu a comprar els animals?
1: Força gent, perquè tot eren pagesos. Llavors sempre en teniu un que us venia a dir, tinc un vedell, si t'interessa, vin la mirada, si t'agrada, me'l crompes i ja està.
0: I què volia dir, si t'agrada?
1: Que era guapo, que estava bé.
0: I calia negociar el preu?
1: De vegades sí. Força cops calia negociar. De vegades s'arribava a entendre's. De vegades deien, bueno, ja va bé així. Depèn del que hi era.
0: Hi havia masos per aquí on tenien animals?
1: Sí, hi havia cases, hi havia masos. Menys hi anaven pas els masos. Amb el que hi havia al poble ja n'hi havia prou. Perquè era tot pagesos abans. Sí. I ara n'hi ha un.
0: Luciana, i a casa vostra també matàveu els animals?
2: No.
0: El teníeu i els veníeu?
2: Sí, els venien al carnisser.
0: El blanc?
2: El blanc o el negre. O el carnisser d'Udalló, o el carnisser de la Cabanassa, i sí. A Montlluís també n'hi havia un, al Vergès, també crompava xais i vedells i...

0: François Blanc, vos naixiu a Bolquera l'any 32. Felicitats, perquè crec que ahir va ser el vostre aniversari.
1: Sí. Ahir en vaig fer 88.
0: 88. I vos, Luciana del Cassó, sou més jove, l'any 41 veu néixer.
2: L'any 41, sí.
0: Al Coll de la Perxa.
2: Al Coll de la Perxa, el 12 de gener. El 12 de gener 2001 en tindré 80. Voilà, 80 anys.
0: En aquell moment, els veïnatges naixien a casa.
2: A casa, sí, tothom naixia a casa.
0: Vos aneu a escola on?
2: A Bolquera, aquí al poble de Bolquera. De la Perxa veníem a Bolquera a peu, quan no hi havia neu.
0: I si hi havia neu, no anàveu pas a escola?
2: Sí, podíem pas, si hi havia pas els xassaneges que hi ha ara.
0: Sí, sí.
2: Quan el xassaneig havia passat, podíem venir a escola. I després el meu pare va venir com fermier aquí a Bolquera i doncs ens anava més bé per anar a escola.
0: I vos, François, també aneu a escola, evidentment, a Bolquera?
1: Jo sempre a Bolquera, sí.
0: Sempre heu viscut a Bolquera?
1: Sempre. Som naixet a Bolquera i em moriré a Bolquera.
0: Hi havia molts veïnatges a l'escola en aquell moment?
1: Sí, n'hi havia una colla, eh?
2: Una trentena,
1: una
2: trentena,
1: sí. Una trentena de veïnades, sí. Ara n'hi ha més, perquè hi ha gent que s'hi han agrafat.
0: Sí. Com era Bolquera en aquell temps? Quin record teniu de Bolquera?
1: Era un vilatge normal, un vilatge
2: molt
1: petit.
2: Tranquil·la, un
1: molt
2: vilatge
1: tranquil·la,
2: petit,
1: i
2: s'hi visquia molt bé.
1: I tothom era bé els uns amb els altres, tothom era d'acord, sí. I així és que es passava.
0: No hi havia cap problema entre veïns?
2: No.
1: Al contrari, donaven substitut els uns als altres.
0: I parlàveu català a casa i al carrer?
1: Sí, sí. Anàvem, sempre parlàvem en català. Ara, quan anàvem a escola, calia parlar francès.
0: I el sabíeu, el francès?
1: Sí, jo l'apreníem.
0: A l'escola?
1: Sí, l'apreníem a l'escola, perquè el mestre es prenia el francès. Tant dins que ara els hi pren el català.
0: I vos, Luciana, també català a casa,
2: sí, sí, sempre,
0: i al carrer?
2: Sempre a casa el català. Sí. Amb l'avi, amb els pares, amb tothom, era sempre català. I després a escola calia parlar francès.
0: I si parlava català, què passa?
2: Els pares sabien, parlaven català, més ja sabien parlar francès, eh?
0: Sí.
2: Els nostres pares. Ja ens ho ensenyaven ells, també, una mica.
0: Us parlaven francès?
2: Ah, sí, sí.
0: Els pares, a vosaltres?
2: Sí, sí, sí. Els pares ja ens parlaven francès.
0: Sempre o algun cop així?
2: No. Entre nos parlàvem català.
0: Sí.
2: Sí, amb el papà i la mama. Papà i la mama parlàvem català.
1: Sí, quan ens amusàvem entre nos era tot català. Sí. Ens parlàvem en català.
0: I si parlàveu català a l'escola, què passava?
2: Érem punits.
1: Ens feien fer línies. 50 línies.
0: Què calia escriure?
1: Jo seria tranquil·la.
2: No, jo no parlaré pas català a l'escola.
0: I n'heu fet moltes de línies?
1: Sí, en havia fet, tenir un estil logros, ella.
2: Jo una vintena ja les havia fetes, quan ens feia una punició. Era una vintena de línies. Ale.
0: I què en pensàveu, això de que no poguéssiu...
2: No,
0: res, eh?
2: No, res.
1: Al contrari, ens feia riure a nos. En dolç, de tot.
2: Quan les havíem fetes, mira, tornava a anar a jugar a l'era d'escola amb els altres i ja està.
0: L'any 40 vos teniu, què, 7 anys, no? Teniu un record de la guerra i els alemanys aquí a Bolquera?
1: Sí, sí, sí. Us passejaven per aquí, us deien pas mai res, eren sempre... N'hi havia de braves, eh?
0: Sí, sí. Podíeu parlar amb ells?
1: Sí, parlàvem, hasta us demanaven... on era tal a casa o tal altre i està. Estaven bé.
0: Ai. Un dia un home fent aquesta missió amb un home de la Guingueta d'Ix, que era xofer d'autobús, em va mostrar fotos on es veien l'autobús blocat totalment per la neu i hi havia 2 o 3 metres de neu. Abans nevava més que no pas ara.
2: Sí.
1: Abans aquí la ruta que va a la Perxa era plena de neu pendent 5 o 6 dies. I els homes del pilatge, tot a tornar-lo, i anàvem amb la pala a treure la neu. I el tenim també estava tapat, tot.
0: I feia més fred que ara?
1: Sí.
2: Sí, més fred. I feia més fred perquè no hi havia calificació en
1: a
2: cap
1: casa.
2: Hi havia un poal a la cuina i ja estava. No hi havia xofatge enlloc de la casa.
0: I a l'hora de dormir feia fred, doncs?
2: Feia fred, sí, ens enduíem una bullota i ja està. Érem joves i ens escalfàvem de
1: pressa. Una bullota sense tap. Se n'hi posava mai.
2: Mira que t'han regit.
0: I crec que a l'escola calia alimentar la calefacció, no?
1: Ah, sí. Calia portar la llenya per fer foc.
0: Sí.
1: Sí, sí. Cada dia calia portar un tros al mestre d'escola i llumava el poble i ell, el mestre, i no es feia foc. Portàvem llenya.
2: Jo no. Però això ho havia pas fet, ja.
1: Eh? Llavors, jo sí ho havia.
2: De llavors ja la comuna es cuidava de tenir llenya.
1: Sí.
0: Molta neu vol dir que es podia esquiar.
2: Ah, sí.
1: Sí, sí. Es podia esquiar, sí.
0: Anàveu a esquiar vos, François?
1: Sí. Havia anat, pas massa.
0: En canvi, la Luciana sí que esquiava.
1: Oh, esquiava bé.
0: Eh?
2: Sí, jo esquiava i m'agradava molt. I podíem esquiar, no importa quin prat que fos una mica pendent, traçàvem la pista i esquiàvem. Bé, ens arreglàvem, passàvem bones tardes. Els peus gelats i les mans, perquè no teníem equipament com ara, era una bona tarda.
0: I els esquís, com els teníeu? Els compràveu?
2: Els esquís no, el mestre d'escola ens els donava, eren de la comuna. Eren pas esquís com ara, eh? Tenien embacorreges damunt del peu i darrere... I de cop calia ajustar una ficela perquè aguantés... No,
1: perquè quedés el peu. Sí.
2: Perquè aguantés bé, eh? Era material de batalla.
0: Hi havia pas remuntadors per pujar?
2: Ah, no.
0: Com ho fèieu, doncs? Calia pujar a peu?
2: A peu, traçàvem la pista.
1: Quitxàvem la neu i més baixàvem.
2: Pujàvem de través tots, una vintena de joves, i la pista es traçava així. Reemplaçàvem les dameses d'ara.
0: Doncs les minyones també esquiaven.
2: Ah, sí.
0: No hi havia pas cap distinció.
2: No. Tothom feia esquís.
0: Quan vau començar a esquiar? A quin any?
2: Oh, esquiar a 9 anys, 8 anys. 8 o 9 anys ja esquiàvem per aquí.
1: Sí, ara esquien que a 2 anys ja hi són.
2: Sí.
1: És veritat.
0: I els pares us deixaven anar a esquiar?
2: Sí, aquí, però a prop del poble.
1: Aquí al poble, perquè hi havia pas el Montopantes ni res.
0: Vos podíeu anar a esquiar cap al Coll de la Perxa?
1: Sí, per això aquí baixava, per veure la meva senyora.
2: Tot això així va, Déu no vol.

0: més grans, doncs, veu anar a ballar, també.
1: Quan els pares ens hi deixaven anar, anàvem a Montlluís, hi havia un senyor d'aquí del poble que tenia un cotxe una mica mal fotut, menys hi posàvem 7 o 8 de dins i anàvem a ballar al Clos Cerdan, que ara és. I allà hi havia músics cada diumenge.
2: Que hi havia el Vixedà. Quan hi havia el Trio Espanya hi anàvem allà.
1: El Trio Espanya.
0: Crec que Luciana veu ensenyar a ballar a en François.
1: No, no,
0: i ja, ja en sabia, ell.
1: Ja en sabia.
0: I d'ençà d'aquell dia que es veu que balla...
2: Jo ni sí. Estava professor, jo.
1: No diguis bestiesa.
0: Cada diumenge, doncs, a ballar.
1: Sí, sí. Era la sola distracció que hi havia. Sí.
0: I a Puigcerdà hi anàveu de joves?
2: No.
1: Mai.
2: Mai.
0: Perquè no s'hi podia pas anar, a Puigcerdà?
2: No hi pas anar, perquè la frontera era tancada.
1: I en pres tenien pas a vehicula.
0: Sí. I el tren groc. El tren groc, que en el vostre temps, de joves, era un tren que no era pas turístic, com ara.
1: No, no, no hi havia pas la gent que...
2: La gent ara s'hi passegen perquè hi ha gent.
1: Perquè visiten la Cerdanya amb el tren.
2: I posen vagons descoberts, així la gent veu en el país.
0: I el tren groc, doncs, cada dia els podia utilitzar?
1: Sí, érem pagant, que calia pagar, normal. I per anar a Prada o a Vilafranca o de l'altra banda anar a Sallagosa a veure qualcús. Sí.
0: Perquè, per exemple, per anar a comprar vestits calia anar a Prada?
1: A Prada o Perpinyà.
2: A Prada o Perpinyà, sí.
0: I prenia el tren groc, doncs.
1: El tren groc anava només que fins a Vilafranca.
2: I
1: canviàvem de tren per anar, per acabar d'arribar a Perpinyà.
0: I ara el tren groc és bàsicament turístic, no?
1: Sí, sí.
2: És turístic, sí, turisme.
0: Fa anys que hi heu pas muntat el tren groc?
1: Ui, fa anys.
2: Fa anys i anys i anys.
0: François, vos preniu la carnisseria del vostre pare, la continueu, sí. La teniu aquí davant de casa vostra, i ja més tard amb el vostre fill, en Francis, és l'any 97, que la porteu allà on és ara, davant de la posta.
2: Sí, sí, tocada la posta, estirà la carnisseria, i el meu minyó que fa de carnisser, bateguit. I perquè jo estic vell.
0: Ja us toca reposar, no, vos?
2: Sí, jo reposar el més possible.
1: Sí.
0: Però us he vist sovint, per allà a la carnisseria.
2: Jo també no vos.
0: Controlant, segurament, no sé.
2: No. Jo anava donant cop d'ull, sí. Mirat si tot anava bé, sí. I me'n tornava cap a casa. Bateguit. Voilà.
0: Sovint veiem tot de joves amb sacs a l'esquena, sí. Que s'arresten a la carnisseria Blanc, sí. I és que per davant de la carnisseria hi passa el GR10.
2: Sí, van allà a crompar per emplenar el sac per continuar la ruta.
0: Sí.
2: Voilà. I aquí em posen el van a la muntanya cap al Camperdàs, i d'aquí cap avall, cap a Perpinyà.
0: Sí. I vos, Luciana, heu ajudat a la carnisseria també?
1: No. Jo a casa i me cuidava de l'hotel.
0: D'acord, perquè hi ha un hotel també.
1: L'hotel aquí, sí. Que hi ha el nostre fill, l'Ainat.
0: I és un hotel-restaurant.
1: Hotel-restaurant, l'Anciano Verge. I els nous que ho vam crear i ells ho han modernitzat, ben segur.
0: Veu crear l'hotel-restaurant?
1: Sí.
0: Vol dir que calia cuinar?
1: Ah, sí, sí, calia cuinar. Jo feia la cuina, després el meu fill, Ainat, quan va tenir 18 anys, va tenir el CAP és que calia de cuina, i llavors cuinàvem tots dos. Mm. Voilà. I després els hi vam donar.
0: Vos sabeu cuinar de la família?
1: Sí, sí, sí.
0: La vostra mare?
1: Ah, sí, sí, la mamà cuinava i... Bon.
0: Què és el que cuinàveu, sobretot?
1: Amb una mica d'idea o una mica de tot, El porc, un bon fricot de porc amb naps, o el canard amb naps, un vedell amb corrioles a la primavera ja, les corrioles, i una mica de tot,
0: És un treball dur, no?, aquest de,
1: sí,
0: de
1: molt,
0: cuinar
1: molt.
0: Per la gent,
1: sí.
0: I cuidar un hotel també,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, fa molta feina. Sí. Perquè les cambres donen molt de treball a netejar i fer cada dia, cada dia o cada setmana. Hi ha gent que passen una setmana, menys hi ha que passen una nit i ja està.
0: Ara a l'estiu veiem molts turistes per aquí a Bolquera.
1: Sí.
0: Quan és que van començar a venir els turistes?
2: Quan van venir, n'hi ha 30 anys, 40 anys.
1: O sigui que la Suze...
2: Sí, que 40, sí, més de més.
1: Fa 40 o 50 anys.
2: Era pocs turistes, que ara ens hem envellit.
1: En
0: teniu masses?
2: No, entès, pas que en tinguin masses.
1: Amb aquesta, malaltia,
2: amb aquesta malaltia que hi ha, aquí a la muntanya hi ha hagut força gent.
1: Hi ha hagut més gent que els altres anys.
2: Sí.
0: Abans, per aquí, els carrers de Bolquera eren plens de caca de vaca, no?
2: Sí.
1: Ah, sí, això sí.
2: Sí, de boines. De boines de vaca.
0: I ho calia remassar, això?
2: Sí, no, remassar no...
1: Netejaven la família...
2: La comuna netejava.
1: Netejaven.
0: I no s'aprofitava, això?
2: Sí, n'hi ha que s'ho guardaven per portar a l'horta. Sí. Portava a l'horta per fer...
1: Per fer engrer
2: i que t'hi sigui.
0: Bé, enguany celebreu els 100 anys, eh?
2: Sí.
0: Fareu festa grossa?
2: Sí, o si sent...
1: No, ja està celebrat.

0: us he demanat músiques. I el François diu, no, no, la Luciana, que en sap molt. Que digui ella les músiques que vol. I m'heu dit, Luciana, Tino Rossi, amb una cançó, O Corsa
1: i la d'amor.
0: L'havíeu ballat, aquesta cançó?
1: Sí, sí, sí. Mm? Era una balsa.
0: I la cançó Ja t'andré?
1: Ah, Ja t'andré.
0: Sí.
2: J'attendrai toujours ton retour.
0: I Dalida també, eh?
1: Sí.
0: Amb L'història d'un amor. Són cançons que us recorden,
1: sí, sí,
0: aquells balls.
1: Sí,
2: que es cantàvem també Bien Popula.
1: No, això és ara més vell. Això era de l'atxa de la seva... Ah, més del teu atxa. De l'atxa de la seva de sogra,
2: vam dir. Sí, de l'Odeta.
1: L'Odeta és de la seva època.
0: I també posarem Moixeda del trio Espanya, eh? Perquè
1: sí, sí.
0: Venien aquí a fer ballar la gent de Cerdanya.
1: Sí, sí, eh? Venien. Sí. A la festa del poble hi havia el trio Espanya. Sí, sí.
0: François Blanc i Luciana del Cassó, marit i muller, gràcies d'haver-me acollit a casa vostra. François Blanc de Bolquera i Luciana del Cassó del Coll de la Perxa. Gràcies i bon dia.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Des de la finestra de la meva habitació es veu, una mica lluny, una mica a la dreta, un cementiri i, més en primer terme, una central elèctrica amb una munió de fils i torres d'alta tensió. Amb la distància, visualment, els dos edificis se superposen i així es crea l'efecte que els morts són els qui produeixen l'electricitat. I fa estrany. Tinc la cambra orientada a ponent. Del meu bloc enllà el barri s'acaba. De manera que només contemplo camps erms, costeruts, però verds. De prop no. De prop la verdor es perd, perquè les destinyeixen bosses rebentades de deixalles, mobles trossejats, peces de vehicles plenes de rovell. Des d'un desè pis, però, central i cementiri es veuen envoltats de torrons i pujols d'un verd immaculat. El cel, en canvi, se m'apareix enterarinyat de fils elèctrics, tot i que, amb bona voluntat, un pot prescindir-ne, fer com si no hi fossin, i guaitar enllà, vers el turquès de la volta i el murat dels llunys. Sovint, quan es fa fosc i encenc algun llum després d'haver mirat una estona per la finestra, tinc l'angunyosa sensació que són els morts els qui posen roents els fils de les bombetes, que és gràcies a ells que la meva foscor s'il·lumina de groc. Els tatuatges de Josep Pujol i Coll, a les edicions 3 i 4, publicat l'any 1998.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Fa poc hem parlat de com cridar els animals i de com menar un cavall. I bé, avui seguim parlant de cavalls. Comencem pel més fàcil, la família. El cavall, el mascle, l'egua o l'euga, que és la femella. El pollí, el petit del cavall. Hi ha també el poltre, que és un cavall, o un euga jove. Si l'animal té un o dos anys, se li dirà sobreany, en un sol mot, sobreany. I de 3 a 4 anys se li diu un terçó, amb ce trencada. El curser era el cavall que a l'edat mitjana servia en els tornejos i batalles, talment com el destrer. Un rossí o una rossa és un cavall dolent, vell i flac, talment com una perranya. El cavall semental serà destinat a la cria. El poni és un cavall de talla petita. I escolteu aquests que poden ser útils si jugueu a Scrabble. L'haca, H-A-C-A, és un cavall petit, que no passa d'1,48 m. I una mica més alt que l'haca hi ha la canea, sempre amb una H al començament. D'un cavall difícil que acostuma a aixecar les potes, a tirar guitzes o coses, se li dirà que és quit. Tira guitzes amb una Z i cosa amb una C trencada.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
5: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: El temps d'aquest dimecres s'ha marcat de nou per la inestabilitat amb precipitacions possibles a qualsevol punt del país i unes temperatures màximes en baixa, 12 graus a Cerdanya, 8 al Capcir i 19 graus a la plana del Rosselló. Les temperatures demà a la matinada doncs tindrem mínimes de 1 grau a Formiguera, 2 a Sallagosa, 5 a Prats de Molló, 7 a Prada, 9 a Seret, 10 graus de mínima demà a la matinada a Perpinyà. A la tarda, les temperatures màximes aniran de 20 graus a la plana del Rosselló, sota el sol, fins a 13 graus a Cerdanya, amb alguns xàfecs. Inestabilitat, doncs, demà a la tarda encara. Divendres, doncs, al matí assolellat, a la tarda, alternància de núvols i de clarianes, més núvols sobre els relleus, més clarianes a la plana, les temperatures màximes progressaran lleugerament. I el cap de setmana doncs, ens acompanyarà un temps variable, però normalment sense precipitacions, a part, potser diumenge al matí, algun petit ruixat vora mar.
8: Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
9: Ràdio Arrels, 100% en català.

Déu no tens cap casa i per tots els camins vas festejant l'ombratge dels homes que parlen sovint sense cap ciència de ta presència. Jo sé que mai veuré

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Santa Novell tocava la cort del castell, seduït per una cançó. El rei va oferir-li un blasó.

diríem neguit, el petit flautista traït. I la cambra on em van parir seria massa poc per mi, en lloc d'un llit de palla humil, voldria llençols blancs de fil.

Tocava a la meva clau, m'inflaria com un gripau i tothom diria amb neguit el petit flautista traït. Ja no em voldria pas casar amb qui em va concedir la mà. El meu cognom d'August

la meva tendència antimusical. Jo tan sols mentint te puc argumentar que

0: estimar per donar. Demà ens irem més allà.
1: Ens irem més allà.
0: Demà tant

besen, les estrelles es resen per dar-te consol, per dar-te consol. La lluna, la pròpia

ruixant l'aigua del molí. Si sembres alegria, viu el gol de cada dia. L'amor per

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

font d'aigua de la vida. Regeu del cel al cor de mon país. Dons i virtuts deixeu-li perfudida. Feu-ne, si us plau,

0: Comissari?
1: Que en vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Si en per tots l'escala de la glòria...

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Corbera del Castell, 95.

i no sabràs què fer-ne. Demà passat i l'altre també, no sabràs què fer-ne.

Salvatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada set un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal per criar gatimells i fer rins pels amants. Tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap una vinya a l'hivern quan tot es fa petit com el començament.